Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i l'intersindical, posen damunt de la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya amb un seguiment que el govern situa en un 35% i els sindicats eleven a un 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat el centre de Barcelona. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa ho ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per un viatge oficial durant tota aquesta setmana. Des d'allà, el president ha seguit el desenvolupament de la vaga de docents d'aquest dimarts i ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
1: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès amb màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
0: Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser ni el camí de ruta ni quin ha de ser el fil que ha de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials a una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i canses alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. En esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres ha impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues, tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès amb màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat, a hores d'ara, es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en ambdós sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de 200 tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de 200 tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.
2: Molt bona tarda a totes i tots. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària número 6 de l'any 2026, d'avui 12 de maig del 2026. El primer punt és que llegir que d'acord amb l'article 80.1 del ROF, aquest ple extraordinari es convoca per tal de poder donar compliment als terminis de tramitació dels expedients inclosos a l'ordre del dia. Comencem en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. El segon punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la concertació d'un préstec a llarg termini per l'import de 1.704.046,99 euros per finançar inversions a l'any 2026.
3: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adjudicar l'operació de crèdit a llarg termini a l'entitat que presenta l'oferta econòmicament més avantatjosa per un import de 1.704.046,99 cèntims d'euro a les condicions que s'assenyalen en la mateixa proposta. Segon, notifica aquest acord a l'entitat bancària adjudicatària i a la resta d'entitats que han presentat oferta. Tercer, comunicar l'operació d'endeutament a la Secretaria Municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria per al coneixement i efectes oportuns. Quart, comunicar l'operació d'endeutament a l'òrgan de tutela financera. I cinquè, faculta expressament el senyor alcalde per a la signatura del contracte corresponent i quan els documents siguin necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord.
2: Moltes gràcies. Tal com m'han passat, crec que dues vegades, l'annex d'inversions, este préstec és per a fer front a les inversions que estan detallades i que principalment cal destacar-ne dos, que és la remodelació del dels carrers del casc antic i el mercat de la cultura, i per acabar de finançar tres inversions que, com ja vam parlar també en pressupost, anaven financiades per aquest préstec que avui portem a aprovació i que permetrà tirar endavant aquestes inversions. Si algú té alguna cosa a afegir, senyor Poll, té la paraula.
4: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que mos segueix. Tinc la sensació que cada vegada és més gent la que mos segueix a través d'Antena Caro, sigui online o sigui per la ràdio, perquè constantment estan dient vos hem sentit, vos hem escoltat. Pues una salutació per tota aquesta gent que no veiem i sí que està. Bé, vull començar primer la intervenció avui, que és un dia important per al sector educatiu, reivindicant la vaga que avui han fet els mestres, bueno, no els mestres, professors, tècnics d'educació infantil i tota la gent que hi ha al sector educatiu. El nostre suport des del grup de Moment. Bé, pels punts que parlàvem ara, els dos primers punts que van d'Hisenda, sí que, senyor alcalde, li diré que des del grup de Moment ens tindrem en abstenció. No votarem a favor pel fet de que veiem que la urgència de poder ampliar aquest crèdit a 1.700.000 per incloure les obres del mercat, considerem que no és tan urgent, sinó que ens podríem haver esperat a veure si aquesta subvenció que no va arribar per unes condicions l'haguéssim pogut tornar a treballar, plantejar-nos per què no ens donen aquesta subvenció i a veure si en una propera convocatòria es pogués cobrir el màxim possible de les obres del mercat de la cultura mitjançant subvenció. Com dic, des del grup de Movem no veiem la pressa que hi ha. Recordo molt bé algunes paraules seves de menjar poc i pa i bé. Crec que era la tònica bona que portava aquest ajuntament. Al fi i al cap, dintre d'aquesta legislatura s'haurà fet una llar d'infants, s'haurà arreglat un camp de futbol, s'arreglaran els carrers. No veiem que el mercat hagués estat tan urgent poder fer aquest mini auditori que, pel que ens van presentar, ja els van dir el ple anterior, votaríem a favor, perquè al final cap el que ens presenten és guanyar un equipament més, però estaria molt bé que ho poguéssim seguir treballant de manera que els costos d'aquestes obres poguessin ser cobertes el màxim possible a través de subvencions. Tampoc votarem en contra, perquè com bé ha dit el senyor alcalde, dintre d'aquest apartat se cobreixen altres necessitats com les obres dels carrers, que sí que veiem que són urgents, són una tasca importantíssima a fer al nostre municipi, Per això ja van els vots d'avui, els dos primers punts d'Hisenda seran abstenció, però els punts d'Esquerres sí que els votarem després a favor per aquesta necessitat que veiem. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Només per a contestar, senyor Boi, me sobta que després de que aprovessin els pressupostos dins dels pressupostos anava este préstec, ara s'abstinguen en el préstec. Bueno, al final en política tot s'hi val i cadascú tindrà la consciència tranquil·la en allò que vota. I dir-li que la urgència d'este plenari no ve ni per este punt, però sí que ve pel següent, que és el pla econòmic financer, perquè té els seus terminis i, com sempre, quan se convoca un plenari s'intenta incloure tots aquells punts que van per la casa i que bueno, aprofitem el plenari per a que pugui transcorrer aquests períodes d'exposició i en aquest cas pues, també ens beneficia per a poder començar el més aviat possible aquestes obres tan importants per a la nostra ciutat. Dit això, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Perdó.
3: S'ha aprovat per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Junts i l'abstenció de Movem.
2: Moltes gràcies. Seguim al tercer punt de l'ordre del dia. És aprovar, si s'escau, el Pla Econòmic Financer 2026.
3: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla Econòmic Financer per a l'exercici 2026. Segon, trametre el pla a l'òrgan que exerceix la tutela financera de les entitats locals de la Generalitat de Catalunya. Tercer, trametre el pla al Ministeri d'Hisenda en el termini de 5 dies naturals des de l'aprovació d'aquest Pla Econòmic Financer. Quart, publicar-lo al portal de transparència i efectes informatius. Cinquè, publicar l'anunci d'aprovació del pla al butlletí oficial de la província, també efectes informatius. I finalment, sisè, tenir el pla econòmic financer a disposició del públic durant el seu període de vigència, efectes informatius.
2: Moltes gràcies per explicar aquest punt de l'ordre del dia. Donar la paraula a la responsable de l'àrea, la senyora Tere Moreso.
5: Gràcies, senyor alcalde. En la liquidació del pressupost del 2025 s'ha constatat un incompliment de la regla de la despesa i per aquest motiu hem d'elaborar un pla econòmic financer. Què vol dir això? Que l'Ajuntament simplement ha superat una taxa de creixement de la despesa pública definida a nivell nacional. Hem gastat per damunt de la taxa de referència del PIB, que per a l'any 2026 s'estableix una variació màxima de despesa computable del 2,40%. Però això no vol dir que l'Ajuntament hagi gastat uns diners que no té, no. Simplement és que s'ha executat despesa per damunt de la que estaria permesa. L'Ajuntament ha prioritzat l'execució d'inversions estratègiques, assumint el desviament computable puntual, sempre emparat per la fortalesa financera que demostren els quatre indicadors de solvència favorables, com podria ser l'estalvi net positiu, que està per al 2025 en 940.254,32. L'Ajuntament genera uns recursos ordinaris suficients per finançar les seves despeses corrents i el pagament del deute. Tenim un romanent en la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 de 1.106.848,49 €. L'entitat disposa d'un fons de maniobra acumulat que permet fer front a les obligacions imprevistes o finançar noves inversions sense posar en risc la liquiditat. Tenim un nivell de deute viu del 15,40%, inferior al 110% per mes. Tenim un període mitjà de pagament de proveïdors de 16,16 dies al 2025. L'Ajuntament compleix estrictament amb els terminis establerts en la normativa de morositat comercial. L'assoliment d'aquests quatre paràmetres confirma que l'Ajuntament de Roquetes posseix una elevada capacitat de gestió financera. El fet que tots aquests indicadors de solvència siguin favorables demostra que l'actual desviament de l'estabilitat pressupostària no és fruit d'una falta de recursos o d'una mala salut estructural, sinó d'una decisió d'inversió i reforç dels serveis que l'entitat pot assumir plenament des del punt de vista de la solvència real.

Por, no trau a explicar com hem arribat fins aquí. I som del parer, i així hi ha gent que ho demana, que cal explicar de manera transparent quina és la gestió del pressupost municipal. Nosaltres ne donarem la nostra versió a l'espera que l'equip de govern esmeni tot el que cregui convenient. Deixeu-me avisar abans de començar que potser la intervenció serà una mica llarga, però sí que us demano una mica de paciència avui que el ple és extraordinari, que per tant no hi ha massa punts a l'ordre del dia. Nosaltres comencem valorant que superades ja dos aprovacions i dos liquidacions del pressupost municipal durant este mandat, els grups de l'oposició, i jo parlo només en nom del PSC, podem tenir una visió més panoràmica i ajustada d'allò que convindríem en anomenar la tendència general en la gestió pressupostària per part de l'equip de govern. I si una cosa és molt clara durant este mandat, no és altra que l'oportunitat del govern a l'hora de gestionar un pressupost generós com mai a la història, amb unes transferències per part d'administracions superiors governades per socialistes que creuen en el municipalisme, que són xifres d'autèntic rècord i que no en va, se n'ha parlat dels millors i més quantiosos pressupostos de la història. Potser sigui aquesta circumstància, la de recollir les transferències de la Diputació o de la Generalitat, o bé augmentar tots els anys la participació en els tributs de l'Estat, allò que fa més difícil entendre com un ajuntament sanejat que liquida tots els anys en positiu acaba incomplint la regla de la despesa. Com a mínim, els dos últims anys ha estat així. I per a començar, m'agradaria exposar algunes dades importants per descriure el volum del pressupost que gestiona l'Ajuntament de Roquetes i que és un volum apreciable. Entre el 2023 i el 2025 el pressupost va augmentar en 3 milions i mig d'euros, passant de 10 milions a 13 milions 600.000 euros per al 2025. I entre el 2024 i el 2026 la participació en els tributs de l'Estat ha fet créixer els ingressos municipals en 1 milió d'euros. Estic parlant en xifres redones, eh? Podem convenir entre totes i tots que si un pressupost no és més que una declaració d'intencions per part del govern, la liquidació en seria l'auditoria d'aquesta intencionalitat política i a la vegada l'aprovació del pla financer i l'incompliment de la regla de despesa la prova palpable d'una gestió pressupostària que considerem millorable. I anem a pams per explicar-ho. La llei Montoro, a la que referia abans la senyora regidora, és aquella llei orgànica coneguda també pel nom d'estabilitat pressupostària i exigeix un exercici pressupostari equilibrat, sense dèficit i d'acord amb allò que estableixen les directrius de la Unió Europea. I per assegurar-se'n, la llei Montoro estableix que la despesa dels ajuntaments no pot superar la taxa de referència del creixement del PIB d'un any a l'altre. És a dir, l'augment de la despesa podria arribar al 3,2% al 2026 i al 2025 i enguany al 3,3%, ha pujat una dècima. Superar este llindar obliga al pla financer per poder complir en l'any en curs i el següent els objectius d'estabilitat. El 2025, aquesta variació de la despesa al nostre ajuntament va ser del 16,60%, és a dir, vam superar en 13 punts el màxim permès. Si som un ajuntament sanejat, si liquidem en positiu, tots els anys sobren diners a caixa i enguany ha sobrat més d'un milió d'euros, com és possible que gastéssim més del que hauríem o del que podríem gastar? I en tot cas, això és bo o és dolent per a l'interès general de les roqueteres i roqueteros? Des del grup municipal socialista, nosaltres entenem que si invertim més del que podem per a dotar-nos de serveis dels que no disposem, cap problema. I benvingut sigui este pla financer. Ara bé, si allò que fem és malbaratar recursos en despesa corrent, compte, perquè tenim un problema i no precisament un problema menor. Anem a veure per què hem incomplert la regla de despesa d'aquest 2025 i per això vaig a l'informe de l'interventor, perquè suposo que serà la part més tècnica en la que tothom n'estarem d'acord, almenys els que ens hem llegit l'informe de l'interventor sobre esta liquidació del pressupost i sobre el pla econòmic financer. I diu així, textualment: a diferència de l'exercici 2024, a l'exercici 2025 hi ha un incompliment per un increment de la despesa corrent, ja que els capítols 1 i 2 de despesa tenen una pujada significativa. Per tant, tot i que l'Ajuntament té els seus indicadors de solvència, també ho ha dit la senyora regidora,
plenament garantits, la despesa s'ha incrementat de forma estructural als capítols 1 i 2 i de forma

0: forma circumstancial al capítol 6, que és el capítol de les inversions reals. Per tant, increment de la despesa corrent i de forma circumstancial de les inversions. En principi, no són bones notícies. I posem-hi dades per a veure de quan estem parlant i de quin volum estem parlant. El capítol 1 de personal, el capítol 1 dels salaris més la seguretat social, de 2024 a 2025 s'incrementa la dotació del capítol en 300.000 euros. I aquí cal aclarir que la posada en funcionament de la llar d'infants incorpora 8 llocs de treball a la plantilla i que, d'altra banda, els salaris dels treballadors públics han augmentat un 2,5%. No és gaire, és 88.000 euros, eh? És la part menor d'esta partida, de l'augment d'esta partida. I des dels socialistes ens plantegem una qüestió, que és una qüestió molt, molt clara. Dimensionar els serveis a l'augment de la població vol dir invertir més en recursos humans, però si aquesta major dotació no es trasllada a una percepció de més i millor servei al ciutadà, alguna cosa no està sortint com esperàvem. Alguns exemples dels que ens arriben. La policia local no pot arribar a tot arreu, no disposem de servei d'inspecció urbanística, no tenim uns serveis tècnics dimensionats als 9.000 habitants actuals i a les seues demandes i necessitats, tenim professionals que poden estar molts de dies sense lliurar ni tan sols un dia de la setmana, o una brigada municipal que un cop arriba al bon temps es veu superada pel volum de feina cada temps.
1: Perdona, Caldalla, pot dir el que vulgui. Però mentides no en digueu. Personal que no lliura cap dia de setmana,
0: ni una.
1: Si vostès pensa que això és una màquina de fer treballar la gent sense poder descansar, no digue coses que no són.
0: No es preocupe, ni una.
1: No, l'acaba de dir.
0: Vale, ni una. Avui, i a més li vaig a dir, avui parlem de pressupost i de pla econòmic. Ja tindrem ocasió de tornar a parlar sobre les directrius del seu govern en la política de recursos humans. Capítol 2, que és el capítol de despesa corrent. La despesa corrent és aquell capítol del pressupost que sistemàticament ha de ser modificat a l'alça perquè mai n'hi ha prou. Estem parlant d'un pou sense fons, d'aquells diners públics que són els que menys retorn social tenen. Si l'any 2024 s'afegien 500.000 euros al 1.911.000 del capítol, el 2025 els 2.154.000 euros previstos inicialment se van incrementant 700.000 més. Després no ho gastem tot, eh? Però l'augment en despesa corrent entre el 2024 i el 2025 s'ha enfilat fins als 400.000 euros. 100.000 euros més que en personal. Xifra també de rècord. I després anem al capítol 6, que és el capítol de les inversions reals. Si hi ha un motiu que ajuda a explicar l'incompliment de la despesa, este també passa per les inversions reals. I és clar, el 2024 es van executar 826.000 euros d'un total previstos de 2.893.000 euros al capítol 6 d'inversions. Es va executar un 25,96% de lo previst. I el 2025, que aquesta execució va pujar, i va pujar molt, se van executar 2.257.000 euros de 5 milions d'euros pressupostats. És a dir, un 44,57%. Dos coses que cal tenir en compte. Dels 8 milions previstos en inversions reals, aquelles que es veuen al carrer, aquelles que els ciutadans i ciutadanes poden veure al carrer perquè és en el que s'inverteix el diner públic, en dos anys hem executat 3 milions, és a dir, un 37,5%, menys de la meitat del que teníem previst. I hi ha molts de problemes a l'hora d'executar, però que conste que aquestes són les xifres crues i dures. I en segon lloc, si no som capaços d'executar les inversions que pressupostem, sempre acabarem incomplint la regla de la despesa a poc que gastem. Per cert, i això també ho ha dit el portaveu de Movem fa un moment, els anys preelectorals en aquest aspecte són anys perillosos. I més en un govern que sempre ha fet bandera del menjar poc i pa i bé, dia el portaveu de Movem, el senyor Poll. Mentre que enguany el que es promet és un banquet per al que no hi haurà àlmax que pugui calmar els efectes dels excessos. Ja veurem com en sortirem. I també dir-los, i dir-los ja per avançat, perquè tothom ho sàpiga, que el 2027 seguirem en el pla econòmic financer, perquè les obres del 2026 se financen en préstec. I per tant, el 2026 ja és un pressupost que d'alguna manera ja neix desequilibrat. I el romanent, i ara aquí tornem a preguntar al senyor alcalde i a la senyora regidora en què el volem invertir. Quines són aquelles inversions sostenibles que sí que mos deixa el Real Decret d'este desembre aprovat, sí que mos deixa invertir en aquelles inversions que són sostenibles. Jo lo recomanaria el programa 152, de la llei de bases, on se diu que tot este remanent se pot invertir en habitatge, que per exemple és una de les sortides i és una de les condicions i és una de les propostes que imposa el govern, perquè suposem que no molt gastarem en despesa corrent. I ja per últim, perquè tothom tingui una foto el més completa possible, Roquetes no pot tenir un saldo de dubtós cobrament que supera els 2 milions d'euros. Igual, jo m'he pres la molèstia d'haver consultat percentatges d'assoliment d'altres ajuntaments amb departament d'intervenció propi, la clau de l'èxit està en dotar-se de tècnics propis i evitar externalitzacions, ni que sigui a d'altres administracions. Un resum ràpid. Gastem més del que podem en despesa general, sobretot en despesa corrent. Tenim un baix nivell d'execució en inversions reals i mos deuen més de 2 milions d'euros que no sabem si els acabarem cobrant. Però tot va bé, eh? Liquidament positiu i la situació econòmica, com deia la regidora, és una situació econòmica estable, consolidada, robusta. Mirem, senyores i senyors del govern, els cicles en economia, i això ho hauríem de saber tots i ho hauríem de tindre tots molt present, els cicles en economia s'alternen. A les etapes d'expansió i de creixement com l'actual en succeeixen d'altres de contracció i de crisi. És el model econòmic i el coneixem bé perquè els treballadors sempre en patim aquells efectes més nocius i aquells efectes més perjudicials. Avui mateix està de vaga tot el sector de l'ensenyament. Si en els moments de creixement com l'actual no som diligents en dotar-nos d'aquells serveis, equipaments i recursos que no disposem però que ens seran del tot necessaris per a poder superar la propera crisi, si no fem això, si no fem aquestes inversions, els ho dic aquí, estem morts. I no estic parlant ni de carrers, ni del mercat de la cultura. Parlo d'habitatge, de centre de dia, de residència per a la gent gran, de refugis climàtics, d'ajuts d'urgència social, de polítiques actives d'ocupació o d'una hipotètica escola d'oficis. Parlo de transformar Roquetes i poder garantir una millor qualitat de vida a tothom. I parlem, els i les socialistes, de les Roquetes del futur pròxim, que no podrà avançar en infraestructures i serveis dimensionats per a 6.000 habitants, ara que ja en som 9.000. La gent acudeix allà on veu oportunitats, i això és normal i això és llei de vida, i per això Roquetes creix, és la prova de l'èxit. Però si no es treballa i es gestiona correctament, comporta el col·lapse. Estem a temps d'evitar-ho. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Primer que res, demanar disculpes a la resta de grup, perquè, com sempre, ens hem excedit del temps que teníem entre totes i tots pactat i que no l'he tallat per a que no se mos digui, però que sigui l'última vegada que fem el que volem al ple i que mos excedim del temps que tenim establert, que tots vam pactar, que no vam anar a l'alcalde, que tots vam pactar. Dit això, ha dit tantes barbaritats, li torno a repetir, no vingui al plenari a dir que s'obliga els treballadors a no tindre descans setmanal, perquè li pot portar problemes dir aquestes coses al plenari, perquè les coses que es diuen s'han de demostrar. De totes les altres que ha dit, de salvatjades i venejades, n'ha dit moltes. El sistema de portar les finances de l'Ajuntament, li han dit mil vegades, mai mos ficarem d'acord. Vostès que van deixar un Ajuntament mega endeutat, afonat, sense fer inversions al capítol 2 que tant li molesta a vostè. El capítol 2 és manteniment, és mantindre les coses. Vostès se van dedicar a fer obres faraòniques, però la resta es va quedar tot per a fer carrers, per asfaltar, tot per a fer. Hem estat dient de l'increment del capítol 2. L'increment del capítol 2 és per a mantindre la nostra ciutat. Nosaltres no pensem només en fer, perquè sí que s'ha de fer, com vostè diu, les inversions s'han de fer, però s'ha de mantindre tot allò que tenim, més o menys com crec que tots i totes fem a casa. Ja li vaig contestar al debat, però és que m'encanta contestar-li això. Roquetes creix perquè els socialistes creuen en el municipalisme. Anem per parts. PUOS, 533.000 euros que té l'Ajuntament de Roquetes per a fer el mercat municipal. Un PUOS que l'anterior govern de la Generalitat va deixar redactat i que, coses que passen a la màgia, entra el PSC a govern i es transforma, i aquells 750.000 euros aproximadament que li tocaven a Roquetes se converteixen llàstimament en 533.000 euros, uns 200 i pico mil euros que, com sempre, de menys per a Roquetes, i com sempre s'han anat a l'àrea metropolitana, que és allà on de moment, i espero que algun dia la gent obri els ulls, encara els voten. Nominatives de la Diputació, rondem los 700.000 euros este mandat, rondarem los 700.000 euros de nominatives de la Diputació, que per cert que vostès també estan al govern i tenen la mateixa quantitat de diners per a donar nominatives a qualsevol municipi, inclòs Roquetes, si volen, si algun dia si els ocorreix, també poden fer arribar una nominativa i no patisca que la gestionarem de la millor manera. La subvenció de cultura, el Departament de Cultura en converses constants ens recomana declarar el mercat municipal en becil perquè així podíem optar a les subvencions. Una vegada més canvia el govern i esta subvenció, senyor Poll, ni està ni se l'espera. No cal parlar de subvencions petites però importantíssimes i referents com totes les d'igualtat, que tampoc ni estan ni se n'espera. I no vull entrar en totes les ajudes de la frase aquella tan bonica d'aquell conseller tan màgic que va vindre a l'Ebre a la Dana del 2025, en què no marxarà el govern de la Generalitat, no marxarà del territori fins que els camins rurals no estiguen igual o millor que estaven abans de la Dana. Com li vaig dir al debat i li dic avui públicament, los hauria de caure la cara de vergonya de fer el que han fet en les ajudes dels aiguats de la Dana del passat octubre. No per res, perquè la gent s'havia generat unes il·lusions, perquè clar, quan sents este missatge a la tele il·lusiona i molt, i després la realitat, gent que particulars que els van prometre els trucaven i els dient lo que necessites, vos enviarem màquines per a traure les vaques. Les vaques al final les van traure los de sempre, els ajuntaments. Quines coses, i vostès omplint-se la boca de les ajudes, i vostès mos venen a donar lliçons al municipalisme. I podria estar moltíssimes coses perquè n'ha dit de molt grosses i coronades, i al final el resum és que mai mos ficarem d'acord en la gestió de les finances municipals, i l'equip de govern actual mos sentim orgullosos d'aprovar, no d'aprovar este pla econòmic financer, perquè no mos tocaria aprovar este pla econòmic financer, però per mala sort ens toca viure un estat en què fa unes lleis per a que els ajuntaments passessin pel tubo i ells puguen continuar en les seues corrupteles, i li dic les mateixes frases que li vaig dir al debat, en les seues corrupteles, i ells puguen tindre el sostre de la despesa allà on vulguen, i després aquí exprimixen és als ajuntaments. Dit això, passarem a votació. Pots a favor? Sí, sí.
0: Gràcies.
1: Un minut.
0: Gràcies per la seva generositat en quant al temps del portaveu de la posició d'aquest grup. Algunes coses. Jo los pot no agradar el que dic, però no acostumbro a mentir. Quan dic que han treballadors d'esta casa que diuen que estan molts dies sense lliurar, ho dic perquè m'ho diuen, i igual m'estan enganyant a mi, jo l'únic que faig és transmetre algunes de les coses que m'arriben. Evidentment, ni diré noms ni diré res, però jo li puc assegurar que a mi este comentari m'ha arribat, per tant, jo no he de dir res. Vostès diuen que les administracions superiors no són generoses amb vostès. Quan vostès han gestionat els pressupostos que estan gestionant ara, per l'amor de Déu, però si vam arribar aquí en un pressupost per l'any 23 de 6 milions i mig d'euros, si hem més que doblat, i això com s'ha doblat? Gràcies a les aportacions i a les transferències de les administracions superiors. Mala sort, qui les governa, no vull dir res més, ja està, hasta aquí, ¿vale? No cal parlar-ne més. Per a ficar-ne un exemple, la participació en els tributs de l'Estat. L'any 2024, 1.775.000 euros. L'any 2025, 2.591.000. L'any 2026, 2.721.000. 1 milió d'euros en 3 anys. És a dir, vostès si no han jugat a la primitiva, déu-n'hi-do, perquè els ha tocat. I deixi'm dir alguna cosa important. El govern dels socialistes no va anar a fer-se la foto ni en Montoro ni en Soraya. A fer-se la foto en Montoro i en Soraya hi van anar-hi a tres governs de tres colors, però no precisament el Partit Socialista. Vostès van apoyar sempre aquesta llei d'estabilitat pressupostària, sobretot quan governaven, i quan governaven des de la sombra encara més. Així van retirar diners de la llei de dependència, així se van carregar la sanitat i així s'han carregat els serveis socials. És veritat que ara tot torna a anar bé i tot tornem a remuntar, però jo deixem recordar-vos això, i els vull recordar una altra cosa. És a dir, a Roquetes, l'Ajuntament Socialista durant 24 anys va fer d'una Roquetes franquista una Roquetes moderna. Sap on vam abocar els diners privats que no van tindre cap retorn per a la ciutadania? 1.600.000 euros que un govern municipal va donar a l'EAR perquè se n'anés a Hongria i deixés a més de 500 treballadors al carrer. Jo, senyors, cada un que faiga el seu compte. Però hasta aquí la història tal com la veiem des d'esta part, des del grup municipal socialista. Moltes gràcies.
1: Dona la paraula al senyor portaveu d'Esquerra Republicana.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bé, en esta cara, en este cas, ja també per al·lusions. Hi ha una cosa que en política no es pot fer. I és mentir. Però mentir en la boca grossa. Dir que per culpa de l'Ajuntament de Roquetes va tancar l'EAR és de tindre'ls molt grossos, eh? És de tindre'ls molt grossos. I clar, quan tu se'ns dir això, de que si va ser culpa nostra, vostè ho tornaria a dir, això? No, vostè ho tornaria a dir? No, pregunto, ho tornaria a dir?
3: Sí.
2: Sí? Vale. Bueno, doncs potser hi ha alguna denúncia. Va. Res més.
1: Bueno, dit això, sabíem que el punt que portàvem a aprovació seria oposat, tot i que votaran a favor, faltaria més, perquè l'informe que hi ha d'intervenció els has de tindre molt grossos, com ho diu el regidor, per a no votar a favor, però que el partit que governa a l'Estat, que ens obliga a aprovar este pla econòmic financer, sabíem que hi hauria este debat. Com dic, cada un té la seva manera de fer i la història posa tothom al seu lloc. Dit això, vots a favor del pla econòmic financer? Abstencions?
4: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Junts i l'abstenció de Movem.
1: Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. El quart punt de l'obra del dia, aprovar definitivament, si s'escau, el projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma del carrer del nucli antic, substitució de la xarxa d'aigua potable, accessibilitat, pavimentació i xarxa de pluvials.
4: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar definitivament el projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma en carrers nucli antic, substitució, xarxa, aigua potable, accessibilitat, pavimentació i xarxes pluvials, redactat per l'arquitecte tècnic municipal senyor Ginés Balastegui Zaragoza, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.100.914,57 cèntims. Segon, publicar aquest acord al BOP i al DOC, i així com també el tauler d'anuncis de la corporació en virtut d'allò establert a l'article 38.2 del decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. I finalment trasllada aquest acord als departaments d'obres públiques i serveis municipals, contractació i intervenció de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació el projecte definitiu ja de la remodelació dels carrers del casc antic. Una vegada es va passar l'aprovació provisional i en el període que no n'hi ha hagut al·legacions, i avui l'aprovem definitivament perquè es pugui exposar i en breu poder licitar, bueno, licitar les obres, les licitem al punt següent i en breu ja poder iniciar unes obres que crec que és molt esperades per molta ciutadania. Si hi ha alguna paraula, vots a favor.
4: S'aprova per unanimitat.
1: Cinquè punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau l'inici de l'expedient de contractació i els plecs de reforma dels carrers del nucli antic.
4: Aquesta proposta dictaminada favorablement diu: primer, aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma carrers nucli antic, substitució xarxa aigua potable, accessibilitat i pavimentació, xarxa pluvials, Roquetes, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 1.659.433,53 cèntims, exclòs IVA. En segon lloc, aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació. Tercer, disposar a l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació al perfil del contractant de l'anunci de licitació per a que en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació, es presentin les proposicions que s'estimin pertinents. Quart, comprometre el crèdit necessari en el pressupost de 2026 de conformitat amb l'article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Cinquè, l'adjudicació del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions del mateix i publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació un expedient de contractació que és un obert simplificat en quatre xifres, l'import de la licitació és de 2.007.914,57 i està previst la puntuació en 50 punts, com sempre sol ser el que més puntua és el preu de la licitació, 10 punts l'ampliació de la garantia i 5 punts la reducció del termini. La previsió de l'execució de les obres és de 18 mesos. Dit això, si hi ha alguna qüestió, passaríem a aprovació. Vaig a favor.
4: S'aprova per unanimitat.
1: Molt bé, com és un plenari extraordinari, fins aquí els punts de l'ordre del dia i ens veiem al plenari ordinari d'aquí un parell de setmanes. Molt bona tarda.
3: Antena Cara us acaba d'oferir en diferit el ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat ahir dimarts 12 de maig. En acabar aquesta sessió plenària, els diferents portaveus dels grups polítics van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle.
5: Bé, bona tarda. Avui hem tingut un ple extraordinari, que en aquest cas era sobretot de tema agenda i urbanisme, i més que res perquè a nivell d'Hisenda el que havien de fer era aprovar la concertació d'un préstec a llarg termini, que són 12 anys, d'1.700.000 euros. Dic que com a préstec és el primer que es demana en 18 anys aquí en esta casa, per tant no és una pràctica habitual que féssim freqüentment. Se'n va demanar un l'any passat, però en aquest cas anava puntejat per una subvenció que cobria el tot de la totalitat del préstec, que ha fet que ara el nivell d'endeutament de l'Ajuntament estéssim al 15 i poc per cent del que és el nivell d'endeutament de l'Ajuntament, i tal com ha dit la regidora, podíem arribar al 110, però evidentment no ho farem. Però clar, en aquest 15%, en el moment que ens arribi la subvenció, aquest deute baixarà. Llavors, per això, com a nivell econòmic l'Ajuntament de Roquetes, tal com ha anat dient ja durant tota una sèrie d'anys, tenim fortalesa econòmica, podem demanar un préstec i a més en les garanties de 12 anys que faran que a poc se vagi amortitzant. Bé, per a què servirà este préstec? Servirà en aquest cas també pel tema dels carrers. Tal com ha dit l'alcalde, teníem prevista una subvenció de 700.000 euros del PUOS, que ens ha baixat a 500.000, o 500 i poc mil. També teníem unes ajudes que en principi ens van dir que ens donarien per al mercat de la cultura i tampoc s'han donat, i del Departament de Cultura, i que això ha fet que haguéssim de buscar un préstec, que és el que hem anat a fer ara, en unes condicions prou òptimes, a 12 anys. A continuació, un altre dels punts que hem estat, que també s'ha portat a terme, és el pla econòmic financer, i que en aquest cas ens obliga a complir una sèrie de pautes que van lligades en el que és el tema de l'estabilitat pressupostària. Dic que l'estabilitat pressupostària aquest any passat no la van complir perquè hi havia tota una sèrie de despeses que en principi no estaven previstes i que representen un tant per cent, una mica, passa una miqueta del que és el límit tolerable, és un 2%, i que per tant això ens obliga a fer una mica de contenció a la despesa. Però és el que diem nosaltres, un ajuntament que té els deutes sanejats, que té una ràtio d'endeutament baixa, que té un termini mig de pagament a proveïdors de 16 dies o 16 dies i mig. Estem sotmesos a una llei bàrbara, una llei aprovada pel PP i mantinguda pel PSOE de Madrid, i que això obliga els ajuntaments a estar sempre en dèficit zero. I això, per en aquell que no ha passat pels ajuntaments, com la major part de ministres i consellers dels socialistes, com no saben del pa que es menja un ajuntament, mos tenen a tots en el peu al coll. Això representa que estem limitats per cel, terra, mar i aire. Quina solució tenim? El PSOE, quan va entrar a governar a Madrid, va dir que intentaria d'una manera o altra revocar el que era el sostre de la despesa i que intentaria canviar este model del PP, la llei Montoro, però no l'ha tocat perquè suposo que als seus amics ja els va bé. Ara, ells poden fer totes les festes que vulguen i poden fer totes les barrabassades que vulguen, que així s'està demostrant el que està passant a la Villa i Corte de Madrid, que tenim notícies dia sí, dia també, de la corruptela dels socialistes. En definitiva, mos acusa el govern de l'Ajuntament de Roquetes de ser uns malgastadors, quan no podem ni malgastar, senzillament estem fent inversió pública, molta inversió pública. Només cal dir que en aquesta legislatura han portat a terme una llar d'infants, han portat a terme també ara una remodelació de tot el casc antic del poble, que comencem aviat, la remodelació del mercat i també un camp de futbol nou. Si d'això, si n'hi diu malversar els diners, déu-n'hi-do. I mentrestant també anem fent arranjament dels carrers, que també s'ha de dir, quan vam entrar a governar, ni enllumenat ni carrers, estava el poble abandonat. Sí, sí, i ho repeteixo, abandonat. I ja sabem, els que vam entrar en aquell primer govern d'herència socialista, el que vam arribar a patir per arreglar tot el que avui en dia és Roquetes. Si algú se'n recorda 20 anys enrere com estava Roquetes i com està ara, que vingui i que ho veigui. Però clar, nosaltres malgastem, malversem. Bueno. Després, el segon punt de l'ordre del dia, que és urbanisme i que també, per tant, va lligat amb el punt que acabem de dir ara del tema de les inversions, és el projecte bàsic d'execució de les obres de reforma del carrer del nucli antic. Perquè, clar, si vols tindre el poble arreglat, has de fer inversions. I si no tens els diners, els vas a buscar, que justament part d'aquests diners van al préstec. Perquè, clar, una part d'aquests diners els tenien pel PUOS, però molts han retallat des de Barcelona. Quan van del govern socialista, me'l va retallar. Ui, 200 i pico mil euros menys. Algun lloc han fet cap, eh? A Roquetes segur que no. Clar, davant de totes aquestes evidències, el que mos sobta és l'actitud hostil del cap de llista del grup socialista, perquè mos acusa a l'equip de govern de ser uns explotadors laborals, de ser els culpables del tancament de l'EAR, és a dir, totes aquelles barrabassades que li passen pel cap, de dir-ho a un plenari públic. Això, en conversa de cafè, bueno, cadascú que digui el que vulgui, però un plenari sent, en aquest cas, un plenari públic d'un ajuntament, i que l'única alternativa que tens és, com aquell que diu, embrutar en totes les mentides i falsetats que et socorrisquen a la boca a un equip de govern, això pot ser motiu d'una denúncia. Per tant, tot està obert. Clar, si algú s'atreveix a difamar d'aquesta manera, sense cap tipus de prova, però bueno, algo queda. Ja us dic, no és una conversa de bar, és un plenari municipal. Per tant, és de cara al públic. I per tant, és un portaveu d'un grup. Per tant, quan ets portaveu d'un grup, has de ser molt responsable d'allò que es diu. I sobretot en fets. Si no, allà en el que dius. I aquí ho deixo. Res més. Espero que l'actitud, sobretot del cap de llista del grup socialista, de cara cap a uns propers plenaris, sigui d'una forma més respectuosa cap a l'equip de govern. Perquè, clar, allò que gota a gota fa forat, entenent? I si hem de veure que aquesta persona contínuament va difamant sense cap tipus de base sòlida, també l'equip de govern té, en aquest cas, armes per poder dir «hasta aquí hem arribat». Si es pot argumentar tot, se defensa tot. Ara, sense arguments i sense proves, això és molt greu. Això és molt greu. I acusar l'equip de govern, entre altres coses, d'explotació laboral, i a més a més, de ser el culpable del tancament de la LEAR quan era una cosa que aquí ens vam reunir en el conseller d'empresa del moment, va vindre també el cap de llista d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya a parlar amb els treballadors, que van fer una assemblea amb els treballadors aquí. Vam estar amb els sindicats, vam negociar-ho tot. Però no era competència nostra, era una empresa privada que va fer una decisió des de la Generalitat de Catalunya, que per cert, el president de la Generalitat era socialista, també es va involucrar per a que l'EAR no tanqués. I ara el cap de llista socialista acusa el govern de l'Ajuntament de Roquetes del moment de ser els culpables de tancament de l'EAR quan ells tenien la competència de treball i el president de la Generalitat era del seu partit? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do en aquestes falses acusacions que s'estan fent, perquè això també afecta el seu partit. No sé si el seu partit en això també prendrà mesures, perquè això és molt greu. Clar, i si ho deixes passar, sembla que sigues condescendent. I condescendent en algunes coses no s'hi pot ser. Per tant, res més. Dic que en aquest cas, a nivell de l'Ajuntament, també una de les altres coses de l'equip de govern, també, i també s'ha passat al plenari, és també iniciar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules de la reforma del nucli del casc antic, perquè va lligat al tema pressupostari. Res més, moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració d'aquest ple extraordinari del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Llea. A continuació, escoltem també la valoració que ens feia el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
0: Bona tarda a tothom. Compareixo després del ple extraordinari que ha tingut lloc avui a l'Ajuntament de Roquetes, un ple extraordinari dominat per un ordre del dia on les qüestions eren merament econòmiques, tot i que hi ha una segona part de punts de l'ordre del dia que es basen en l'execució d'obres, d'unes obres importants per al municipi de Roquetes, com pot ser el projecte dels carrers del nucli antic. Un projecte que pel seu volum i que per la seva previsió i temporització en el temps era important portar avui al plenari extraordinari per a avançar en els terminis, tant en el que feia referència a l'aprovació del projecte bàsic com a la licitació i a l'expedient de contractació de les obres. Per tant, bé, és aquell projecte i són aquelles inversions que, ja com tots vostès saben, ascendixen a 2 milions d'euros en números redons i que segurament, tal com se mos va dir a la comissió informativa, no verem acabades durant este mandat, però sí que les veurem començar i les veurem avançar a bon ritme. Això per una banda, i després els dos primers punts de l'ordre del dia fent referència, aquí val a dir que de la mateixa manera que els punts del projecte d'obres i que de la licitació s'han aprovat per unanimitat, els dos primers punts que fan referència a l'aprovació del préstec i al pla econòmic financer s'han aprovat per majoria però no per unanimitat, perquè en aquest cas els dos regidors de Movem s'han abstès. El primer era aprovar la concertació del préstec, d'un préstec a llarg termini per valor de 1.700.000 euros, que ha de servir per a finançar les inversions que es portaran a terme durant l'any 2026. Hem parlat ja dels carrers del nucli antic, però també podem parlar del mercat de la cultura, dels pressupostos participatius o de 20.000 euros i escaig que queden per a la futura zona d'aigües de Roquetes, que ja veurem com anirà i com s'executarà. I després hem passat al punt que veritablement era el tema del dia, que era el pla econòmic financer, l'aprovació d'aquest pla econòmic per a l'any 2026. Ho hem explicat al ple, però jo entenc que tal i com us demanen alguns de vostès, i no ho solc fer habitualment, però trobo que avui potser sí que és el dia de reconèixer que tots els comentaris que ens arriben via xarxes o via per privat són tinguts en compte i que per tant els escoltem com no pot ser d'una altra manera. I no fa massa dies, després de l'últim plenari que vam tindre en aquest ajuntament, un dels comentaris que em va arribar va ser d'un senyor, d'un ciutadà de Roquetes que em dia o que m'interpel·lava a mi personalment dient que no s'explicava prou bé on anaven a parar els diners, que l'Ajuntament de Roquetes disposava d'un pressupost alt i voluminós com no havia gestionat mai en la vida, però que els diners, la ciutadania tenia la percepció de que no es podien veure al carrer. En definitiva, que no teníem serveis, que no teníem equipaments dignes d'uns pressupostos que, per dir-ho d'alguna manera, en només 3 anys i poc s'han duplicat. Recordava jo al plenari que l'any 2023, quan vam prendre possessió, teníem un pressupost de 6 milions i mig d'euros i que enguany lo tenim superant o superarem els 14 milions d'euros. Per tant, aquest creixement econòmic en quant a la disponibilitat de diner públic a Roquetes s'ha multiplicat. Allò que probablement no estem fent també és la gestió d'aquest pressupost. I com no estem gestionant bé aquest pressupost o la gestió és molt millorable, el que ens obliga a la llei d'estabilitat pressupostària és aprovar un pla econòmic financer. I alguns de vostès se preguntaran com és possible que tenim tants de diners aprovant pressupostos en majoria absoluta, sense cap tipus de condicionant per part de l'oposició, ens trobéssim en la diatriba de tindre que aprovar un pla econòmic financer a final d'any perquè ens hem saltat la regla de la despesa i hem superat la despesa que teníem permesa en quant, ja els he dit, a la llei d'estabilitat pressupostària. I l'explicació és prou fàcil i prou entenedora. És a dir, la llei d'estabilitat pressupostària, que a més és una llei del 2012 que va fer un govern del PP i que els governs catalans que estaven en aquell moment al govern, i m'estic referint a Convergència o al PDeCAT d'aquell temps i Esquerra Republicana, van apoyar sense cap tipus de dubte en el seu moment, a més jo diria que en un entusiasme i una eufòria pròpia de neoliberals, de neoliberals convençuts. Allò que diu aquesta llei és que d'un any a l'altre, perquè està pensada per a les entitats locals, per als ajuntaments, per a les corporacions locals, que el que han de fer és executar bé el seu pressupost, el que tenen aprovat a principi d'any, i el que diuen és que d'un any a l'altre el llindar de despesa no pot pujar més d'allò que augmenta el PIB d'un any a l'altre en la seva tendència mitjana. I això se publica al BOE i, per tant, després, a partir d'aquí, ens dona el llindar que ens podem gastar l'Ajuntament. Xifres molt ràpides per a que tothom m'entengui. Si jo dic que del 2023 tenim un pressupost de 10 milions d'euros i que el 2025 n'hem tingut un de 13 milions 600.000 euros, vol dir que hem augmentat en ingressos, en disponibilitat, 3 milions 600.000 euros. Ara bé, a on van estos diners? Estos diners van bàsicament al capítol 1, que és el capítol de personal, que hem tingut que augmentar entre l'any 24 i 25 en 300.000 euros i que hi ha circumstàncies de base i explicacions que ens permeten explicar una part d'aquest augment, que és la posada en marxa de la llar d'infants i 8 llocs de treball més que evidentment s'han de cobrir, s'han de pagar i per tant això incrementa el volum del capítol 1. I a més, un augment, que és un augment que ve per decret, d'un 2,5% en el salari del personal al servei de les administracions públiques per enguany. I després el capítol 2, que és el capítol de la despesa corrent. Este és un tema en el que no ens hi posarem mai d'acord en el govern municipal, perquè ells creuen que gastar més en despesa corrent, i cada any gastem més, i cada any gastarem més, i aquest any que ve encara gastarem més, és el dia a dia i és el que toca, perquè puja el preu de la vida i, per tant, ha de pujar el volum de despesa corrent. Nosaltres, des del grup municipal socialista, allò que diem és que la despesa corrent és aquella despesa que menys retorn té a la societat, que menys redistributiva és i que, per tant, és aquí on ens hem de mirar. De fet, en els capítols 1 i 2, entre el de personal i el de despesa corrent, s'augmenta d'un any per a un altre, d'un any per a un altre, en 700.000 euros. I això és el que acaba dient el senyor interventor al seu informe, de dir, compte, perquè aquella despesa que és estructural i que és despesa general, que és despesa corrent, està augmentant a un ritme molt superior al que augmenten els ingressos. I després, l'altra qüestió, que és una qüestió important, és saber què fem en les inversions, en aquells diners que pressupostem i que s'han de veure al carrer. Estos diners que pressupostem i s'han de veure al carrer tenen un problema, que és que pressupostem molt, però després gastem poc. És el contrari de la despesa corrent, que pressupostem, necessitem més diners i posem més diners i acabem gastant més. Aquí, en les inversions reals, és totalment al contrari. Pressupostem molts de diners, però després n'acabem executant molt poquet. En la qual cosa, què ens passa? Que si un any executem 826.000 euros, però a l'any següent, sense ser cap disbarat, perquè en teníem pressupostat 5 milions, n'acabem executant 2.250.000, allò que ens ha passat és que ens han passat en la despesa. I exactament igual en la participació dels tributs de l'Estat. des del 2025, des del 2024 fins ara, al 2026, esta participació en els tributs de l'Estat ens ha augmentat en un milió d'euros. El que nosaltres diem és que, evidentment, la situació és sòlida, que econòmicament no hi ha que patir de res, però que la gestió s'ha d'arreglar. I una cosa per a tots els que heu seguit el debat, o que l'haguéssiu pogut seguir, o que el seguisqueu en un futur. La llançada més gran de diner públic que s'ha comès a Roquetes mai en la història va ser el 2011, quan se va obsequiar en 1.600.000 euros a una empresa que deslocalitzava, se n'anava a produir a Hongria perquè els costos eren més baratos i deixava 500 persones al carrer. I això ho tenim, ho mantenim i ho direm ara i sempre, hasta la propera ocasió. Moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració que ens feia Josep Maria Beltrán, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'aquest ple extraordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Roquetes. Finalment, escoltem també la valoració que ens feia el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
6: Molt bona nit. Acabem de finalitzar un ple extraordinari del mes de maig, un ple que l'urgència venia donada per les properes obres que s'han de fer al nostre municipi i que dintre d'aquesta urgència també s'entrava una modificació del que és el préstec que té concedit l'Ajuntament, que s'havia demanat anteriorment per poder fer les obres de remuneració del camp de futbol mentre no arribaven els diners de la subvenció, i que ara l'equip de govern ha decidit ampliar per a poder entrar dintre este préstec els diners que han d'anar per fer les obres, entre altres, del mercat de la cultura. És per això que des del grup de Movem avui han votat en abstenció aquests dos primers punts que incluïen això, que incluïen la concreció del préstec este que passava d'una entitat de ser de 1.200.000 a una altra entitat financera a ser d'1.700.000 per a poder fer el pagament del que acabo de dir. I per altra banda hi havia un segon punt que era en aquest cas aprovar el pla econòmic financer del 2026, que incloïa això, no? En la despesa, en què s'anava a gastar els diners l'Ajuntament. És per això que des del grup de Movem aquests dos primers punts avui els hem votat en abstenció, perquè estem a un any de que arriben les eleccions, ha sigut una legislatura on han hi ha hagut moltes obres noves per a créixer el municipi, com és la llar d'infants, com ha sigut el camp de futbol i com dèiem el que seria ara les obres dels carrers de la zona més més antiga o més històrica de la nostra ciutat, i que hi ha com certa pressa també per a que el projecte que hi ha al mercat de la cultura es pugui realitzar, suposo, i que es pugui arribar a inaugurar abans de que acabi aquesta legislatura. No és una cosa que sigui urgent, és a dir, el mercat de la cultura és una necessitat com a espai i pel projecte que ens han presentat pot quedar atractiu. Ens hem d'oblidar que ja serà un mercat, serà com un petit auditori, similar al que hi ha al casal de la Raval de Cris, un espai per a poder fer actuacions o presentacions i fins i tot per a poder treure les cadires i fer doncs, com un sopar de la Lliga del Càncer o actuacions així, perdent una miqueta el significat de que era el mercat, i que això ha suposat també que la subvenció que s'havia de donar per a poder fer aquestes obres hagi quedat reduïda pel fet de que hi havia l'atorgació de ser un punt històric, és a dir, un bé d'interès local i cultural del nostre municipi. Això ha fet que la subvenció atorgada no sigui l'esperada i que s'hagi hagut d'ampliar aquest préstec. Tal com hem dit al plenari, entenem que l'urgència no és necessària, que creiem que si per ara no s'ha donat la subvenció aquest projecte es podia aturar, esperar que hi hagi els diners per poder cobrir el màxim possible d'esta despesa, d'esta obra, per poder-ho fer. Entenc les presses que té l'equip de govern per a que s'acabi abans de que s'acabi la legislatura, i és per això que han votat en abstenció. No hi han votat en contra pel fet de que inclou també la part dels carrers, que creiem i sempre hem reivindicat des de Movem que és una urgència el fet de que s'han de millorar els carrers del nostre municipi. En aquest cas s'ha escollit fer la zona que aniria des del carrer Balaguer fins aquí als carrers de l'Ajuntament, el que l'equip de govern diu com a nucli antic. Nosaltres hi volem dir nucli històric, perquè antic s'han quedat moltes zones de la ciutat antigues i que necessiten esta millora també tan urgent com les obres que es faran ara. No volem posar traves a les obres estes. Sí que ja hi vam demanar a l'equip de govern que quan s'haguen d'implementar aquestes obres, sobretot, que faci una bona comunicació perquè la gent que es vegi afectada pugui estar preparada i no es trobi cop i volta que el carrer està tallat, perquè això sabem que les obres dels carrers incomoden i molt a la gent. Com hem dit, estos han sigut els punts que avui s'han portat aquí al plenari. Hem resumit la decisió de Movem, el vot d'abstenció en quant al canvi del crèdit i el vot a favor en quant a les obres dels carrers. Ens veiem al proper ple ordinari a finals de mes de maig. Adeu.
3: I amb aquestes declaracions del portaveu de Movem Roquetes, David Poll, acabem el repàs als punts de l'ordre del dia tractats al ple extraordinari celebrat ahir dimarts 12 de maig a l'Ajuntament de Roquetes.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
8: Bon dia, són les dues.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
10: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que ha donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
11: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
8: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
12: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar un event actual sentència contra la immersió.
8: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
12: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
13: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
8: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
12: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
8: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
12: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
8: Els esports, l'espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
8: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols, per exemple a Girona. A hores d'ara són presents i freqüents i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. Estem pendents a la xarxa.
8: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
10: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
17: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
8: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de la Noia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
18: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
19: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
18: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
8: I és que tot plegat ara mateix, l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
11: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
8: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
21: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient al departament, no arriba a lloc.
20: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
8: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
4: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
2: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc

0: noves dades de la vessant biològica ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh by Binalian Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a l'EFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lliuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
9: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament

0: De Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: La xarxa de comunicació local.

0: mesos.
1: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Sire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Transmetre seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència d'electricitat d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, aquí estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellver, bon dia.
0: Bon dia, el Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelly's. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i per tant per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manuel González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomi ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayopos Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
17: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol molt més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberàs. La informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al Terra, s'anomena meteorit. Normalment només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
18: La xarxa de comunicació local.
23: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Centenars de mestres i professors tornen al carrer en el que és la segona jornada de vaga al sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances, diuen, en la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
1: I des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix, això sí, a l'acord signat en Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Educació ha xifrat en un 17% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i Penedès fins a la una del migdia. Més qüestions, un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies afecta el servei en concret. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb un tren llançadora. També s'ha habilitat un servei complementari per carretera entre Terrassa Estació Nord i Manresa. Els Mossos han detingut dues persones. I parlem de la remodelació del pont del Petroli de Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny i afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem-ho, el 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. I la vedet Tania Doris ha mort als 74 anys. Va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. Nascuda a València, es deia realment Dolores Cano. Va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy, La tentación, tant a Madrid com a Barcelona. I acabem parlant de l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi i se la juga a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar.
0: Notícies en xarxa.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia Josep Lluís Trapero compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.

Antena Caro. Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat ahir dimarts 12 de maig.

dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.

0: Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dimarts 12 de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, hisenda i activitat econòmica, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig.
2: Molt bona tarda a totes i tots. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària número 6 de l'any 2026, d'avui 12 de maig del 2026. El primer punt és que llegir que d'acord amb l'article 80.1 del ROF, este ple extraordinari es convoca per tal de poder donar compliment als terminis de tramitació dels expedients inclosos a l'ordre del dia. Comencem en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. El segon punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la concertació d'un préstec a llarg termini per l'import de 1.704.046,99 € per finançar inversions a l'any 2026.
3: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adjudicar l'operació de crèdit a llarg termini a l'entitat que presenta l'oferta econòmicament més avantatjosa per un import de 1.704.046,99 € a les condicions que s'assenyalen a la mateixa proposta. Segon, notifica aquest acord a l'entitat bancària adjudicatària i a la resta d'entitats que han presentat oferta. Tercer, comunicar l'operació d'endeutament a la Secretaria Municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria per al coneixement i efectes oportuns. Quart, comunicar l'operació d'endeutament a l'òrgan de tutela financera i cinquè, facultar expressament el senyor alcalde per a la signatura del contracte corresponent i quan els documents siguin necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord.
2: Moltes gràcies. Tal com m'han passat, crec que dues vegades, l'annex d'inversions, este préstec és per a fer front a les inversions que estan detallades i que principalment cal destacar-ne dos, que és la remodelació dels carrers del casc antic i el mercat de la cultura, i per acabar de finançar tres inversions que, com ja vam parlar també en pressupost, anaven financiades per aquest préstec que avui portem a aprovació i que permetrà tirar endavant aquestes inversions. Si algú té alguna cosa a afegir, senyor Poll, té la paraula.
4: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que mos segueix. Tinc la sensació que cada vegada és més gent la que mos segueix a través d'Antena Caro, sigui online o sigui per la ràdio, perquè constantment estan dient vos hem sentit, vos hem escoltat. Pues una salutació per tota aquesta gent que no veiem i sí que està. Bé, vull començar primer la intervenció avui, que és un dia important per al sector educatiu, reivindicant la vaga que avui han fet els mestres, bueno, no els mestres, professors, tècnics d'educació infantil i tota la gent que hi ha al sector educatiu. El nostre suport des del grup de Moment. Bé, pels punts que parlàvem ara, els dos primers punts que van d'Hisenda, sí que, senyor alcalde, li diré que des del grup de Moment ens tindrem en abstenció, no votarem a favor, pel fet de que veiem que la urgència de poder ampliar aquest crèdit a 1.700.000 per incloure les obres del mercat, considerem que no és tan urgent, sinó que ens podríem haver esperat a veure si aquesta subvenció, que no va arribar per unes condicions, l'haguéssim pogut tornar a treballar, plantejar-nos per què no ens donen aquesta subvenció i a veure si en una propera convocatòria es pogués cobrir el màxim possible de les obres del mercat de la cultura mitjançant subvenció. Com dic, des del grup de Moment no veiem la pressa que hi ha. Recordo molt bé algunes paraules seves de menjar poc i pa i bé. Crec que era la tònica bona que portava aquest ajuntament. Al fi i al cap, dintre d'esta legislatura s'haurà fet una llar d'infants, s'haurà arreglat un camp de futbol, s'arreglaran els carrers. No veiem que el mercat hagi estat tan urgent poder fer aquest mini auditori que, pel que ens van presentar, ja els vam dir el ple anterior, votaríem a favor, perquè al fi i al cap el que ens presenten és guanyar un equipament més, però estaria molt bé que ho poguéssim seguir treballant de manera que els costos d'aquestes obres poguessin ser cobertes el màxim possible a través de subvencions. Tampoc votarem en contra, perquè com bé ha dit el senyor alcalde, dintre d'aquest apartat se cobreixen altres necessitats com les obres dels carrers, que sí que veiem que són urgents, són una tasca importantíssima a fer al nostre municipi, Per això ja avanço els vots d'avui, els dos primers punts d'Hisenda seran abstenció, però els punts d'Esquerres sí que els votarem després a favor per aquesta necessitat que veiem. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Només per a contestar, senyor Boi, me sobta que després de que aprovessin els pressupostos dins dels pressupostos anava este préstec, ara s'abstinguen en el préstec. Bueno, al final en política tot s'hi val i cada un tindrà la consciència tranquil·la en allò que vota. I dir-li que l'urgència d'este plenari no ve ni per este punt, però sí que ve pel següent, que és el pla econòmic financer, perquè té els seus terminis i, com sempre, quan se convoca un plenari s'intenta incloure tots aquells punts que van per la casa i que aprofitem el plenari per a que pugui transcorrer aquests períodes d'exposició i en aquest cas pues, també ens beneficia per a poder començar el més aviat possible aquestes obres tan importants per a la nostra ciutat. Dit això, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Perdó.
3: S'ha aprovat per majoria amb els dos a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Junts i l'abstenció de Movem.
2: Moltes gràcies. Seguim al tercer punt de l'ordre del dia. És aprovar, si s'escau, el Pla Econòmic Financer 2026.
3: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla Econòmic Financer per a l'exercici 2026. Segon, trametre el pla a l'òrgan que exerceix la tutela financera de les entitats locals de la Generalitat de Catalunya. Tercer, trametre el pla al Ministeri d'Hisenda en el termini de 5 dies naturals des de l'aprovació d'aquest Pla Econòmic Financer. Quart, publicar-lo al portal de transparència i efectes informatius. Cinquè, publicar l'anunci d'aprovació del pla al butlletí oficial de la província, també efectes informatius. I finalment, sisè, tenir el pla econòmic financer a disposició del públic durant el seu període de vigència, efectes informatius.
2: Moltes gràcies per explicar aquest punt de l'ordre del dia. Donar la paraula a la responsable de l'àrea, la senyora Tere Moreso.
5: Gràcies, senyor alcalde. En la liquidació del pressupost del 2025 s'ha constatat un incompliment de la regla de la despesa i per aquest motiu hem d'elaborar un pla econòmic financer. Què vol dir això? Que l'Ajuntament simplement ha superat una taxa de creixement de la despesa pública definida a nivell nacional. Hem gastat per damunt de la taxa de referència del PIB, que per a l'any 2026 s'estableix una variació màxima de despesa computable del 2,40%. Però això no vol dir que l'Ajuntament hagi gastat uns diners que no té, no. Simplement és que s'ha executat despesa per damunt de la que estaria permesa. L'Ajuntament ha prioritzat l'execució d'inversions estratègiques, assumint el desviament computable puntual, sempre emparat per la fortalesa financera que demostren els quatre indicadors de solvència favorables, com podria ser l'estalvi net positiu, que està per al 2025 en 940.254,32. L'Ajuntament genera uns recursos ordinaris suficients per finançar les seves despeses corrents i el pagament del deute. Tenim un romanent en la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 de 1.106.848,49 €. L'entitat disposa d'un fons de maniobra acumulat que permet fer front a les obligacions imprevistes o finançar noves inversions sense posar en risc la liquiditat. Tenim un nivell de deute viu del 15,40%, inferior al 110% permès. Tenim un període mitjà de pagament de proveïdors de 16,16 dies al 2025. L'Ajuntament compleix estrictament amb els terminis establerts en la normativa de morositat comercial. L'assoliment d'aquests quatre paràmetres confirma que l'Ajuntament de Roquetes posseeix una elevada capacitat de gestió financera. El fet que tots aquests indicadors de solvència siguin favorables demostra que l'actual desviament de l'estabilitat pressupostària no és fruit d'una falta de recursos o d'una mala salut estructural, sinó d'una decisió d'inversió i reforç dels serveis que l'entitat pot assumir plenament des del punt de vista de la solvència real. És una injustícia que la regla de la despesa impedeixi als ajuntaments amb bona salut financera com el nostre que puguin revertir els seus propis estalvis, cosa que a la vegada també és una limitació de l'autonomia local. No obstant tot això, cal aprovar aquest pla econòmic financer. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Hauríem torn d'intervencions. Senyor Beltrán.
6: Gràcies, senyor alcalde, senyora regidora d'Hisenda i Activitat Econòmica, senyores regidores i regidors. El grup municipal socialista votarem a favor del pla econòmic financer per al de 2026. El nostre vot a favor no trau a explicar com hem arribat fins aquí. I som del parer, i així hi ha gent que ho demana, que cal explicar de manera transparent quina és la gestió del pressupost municipal. Nosaltres ne donarem la nostra versió a l'espera que l'equip de govern esmeni tot el que cregui convenient. Deixeu-me avisar abans de començar que potser la intervenció serà una mica llarga, però sí que us demano una mica de paciència avui que el ple és extraordinari i que per tant no hi ha massa punts a l'ordre del dia. Nosaltres comencem valorant que superades ja dues aprovacions i dues liquidacions del pressupost municipal durant este mandat, els grups de l'oposició, i jo parlo només en nom del PSC, podem tenir una visió més panoràmica i ajustada d'allò que convindríem en anomenar la tendència general en la gestió pressupostària per part de l'equip de govern. I si una cosa és molt clara durant este mandat, no és altra que l'oportunitat del govern a l'hora de gestionar un pressupost generós com mai a la història, amb unes transferències per part d'administracions superiors governades per socialistes que creuen en el municipalisme, que són xifres d'autèntic rècord i que no en va se n'ha parlat dels millors i més quantiosos pressupostos de la història. Potser sigui aquesta circumstància, la de recollir les transferències de la Diputació o de la Generalitat, o bé augmentar tots els anys la participació en els tributs de l'Estat, allò que fa més difícil entendre com un ajuntament sanejat que liquida tots els anys en positiu acaba incomplint la regla de la despesa. Com a mínim, els dos últims anys ha estat així. I per a començar m'agradaria exposar algunes dades importants per descriure el volum del pressupost que gestiona l'Ajuntament de Roquetes i que és un volum apreciable. Entre el 2023 i el 2025 el pressupost va augmentar en 3 milions i mig d'euros, passant de 10 milions a 13 milions i 600 mil euros per al 2025. I entre el 2024 i el 2026 la participació en els tributs de l'Estat ha fet créixer els ingressos municipals en 1 milió d'euros. Estic parlant en xifres redones, eh? Podem convenir entre totes i tots que si un pressupost no és més que una declaració d'intencions per part del govern, la liquidació en seria l'auditoria d'aquesta intencionalitat política i a la vegada l'aprovació del pla financer i l'incompliment de la regla de despesa la prova palpable d'una gestió pressupostària que considerem millorable. I anem a pams per explicar-ho. La llei Montoro, a la que referia abans la senyora regidora, és aquella llei orgànica coneguda també pel nom d'estabilitat pressupostària i exigeix un exercici pressupostari equilibrat, sense dèficit i d'acord amb allò que estableixen les directrius de la Unió Europea. I per assegurar-se'n, la llei Montoro estableix que la despesa dels ajuntaments no pot superar la taxa de referència del creixement del PIB d'un any a l'altre. És a dir, l'augment de la despesa podria arribar al 3,2% al 2026 i al 2025 i enguany al 3,3%, ha pujat una dècima. Superar este llindar obliga al pla financer per poder complir en l'any en curs i el següent els objectius d'estabilitat. El 2025, aquesta variació de la despesa al nostre ajuntament va ser del 16,60%, és a dir, vam superar en 13 punts el màxim permès. Si som un ajuntament sanejat, si liquidem en positiu, tots els anys sobren diners a caixa i enguany ha sobrat més d'un milió d'euros, com és possible que gastéssim més del que hauríem o del que podríem gastar? I en tot cas, això és bo o és dolent per a l'interès general de les roqueteres i roqueteros? Des del grup municipal socialista, nosaltres entenem que si invertim més del que podem per a dotar-nos de serveis dels que no disposem, cap problema. I benvingut sigui este pla financer. Ara bé, si allò que fem és malbaratar recursos en despesa corrent, compte, perquè tenim un problema i no precisament un problema menor. Anem a veure per què hem incomplert la regla de despesa d'aquest 2025 i per això vaig a l'informe de l'interventor, perquè suposo que serà la part més tècnica en la que tothom n'estarem d'acord, almenys els que ens hem llegit l'informe de l'interventor

0: circumstancial de les inversions. En principi, no són bones notícies. I posem-hi dades per a veure de quan estem parlant i de quin volum estem parlant. El capítol 1 de personal, el capítol 1 dels salaris més la seguretat social, de 2024 a 2025 s'incrementa la dotació del capítol en 300.000 euros. I aquí cal aclarir que la posada en funcionament de la llar d'infants incorpora 8 llocs de treball a la plantilla i que, d'altra banda, els salaris dels treballadors públics han augmentat un 2,5%. No és gaire, és 88.000 euros, eh? És la part menor d'esta partida, de l'augment d'esta partida. I des dels socialistes ens plantegem una qüestió, que és una qüestió molt, molt clara. Dimensionar els serveis a l'augment de la població vol dir invertir més en recursos humans, però si aquesta major dotació no es trasllada a una percepció de més i millor servei al ciutadà, alguna cosa no està sortint com esperàvem. Alguns exemples dels que ens arriben. La policia local no pot arribar a tot arreu, no disposem de servei d'inspecció urbanística, no tenim uns serveis tècnics dimensionats als 9.000 habitants actuals i a les seues demandes i necessitats, tenim professionals que poden estar molts de dies sense lliurar ni tan sols un dia de la setmana, o una brigada municipal que un cop arriba al bon temps es veu superada pel volum de feina cada temps.
1: Perdona, Caldalla, pot dir el que vulgui. Però mentides no en digui. Personal que no lliura cap dia de setmana.
0: Ni una.
1: Si vostès pensa que això és una màquina de fer treballar la gent sense poder descansar, no digui coses que no són.
0: No es preocupi, ni una.
1: No, l'acaba de dir.
0: Vale, ni una. Avui, i a més li vaig a dir, avui parlem de pressupost i de pla econòmic. Ja tindrem ocasió de tornar a parlar sobre les directrius del seu govern en la política de recursos humans. Capítol 2, que és el capítol de despesa corrent. La despesa corrent és aquell capítol del pressupost que sistemàticament ha de ser modificat a l'alça perquè mai n'hi ha prou. Estem parlant d'un pou sense fons, d'aquells diners públics que són els que menys retorn social tenen. Si l'any 2024 s'afegien 500.000 euros al 1.911.000 del capítol, el 2025 els 2.154.000 euros previstos inicialment se van incrementar en 700.000 més. Després no ho gastem tot, eh? Però l'augment en despesa corrent entre el 2024 i el 2025 s'ha enfilat fins als 400.000 euros. 100.000 euros més que en personal. Xifra també de rècord. I després anem al capítol 6, que és el capítol de les inversions reals. Si hi ha un motiu que ajuda a explicar l'incompliment de la despesa, este també passa per les inversions reals. I és clar, el 2024 es van executar 826.000 euros d'un total previstos de 2.893.000 euros al capítol 6 d'inversions. Es va executar un 25,96% de lo previst. I el 2025, que aquesta execució va pujar, i va pujar molt, se van executar 2.257.000 euros de 5 milions d'euros pressupostats. És a dir, un 44,57%. Dos coses que cal tenir en compte. Dels 8 milions previstos en inversions reals, aquelles que es veuen al carrer, aquelles que els ciutadans i ciutadanes poden veure al carrer perquè és en el que s'inverteix el diner públic, en dos anys hem executat 3 milions, és a dir, un 37,5%, menys de la meitat del que teníem previst. I hi ha molts de problemes a l'hora d'executar, però que conste que aquestes són les xifres crues i dures. I en segon lloc, si no som capaços d'executar les inversions que pressupostem, sempre acabarem incomplint la regla de la despesa a poc que gastem. Per cert, i això també ho ha dit el portaveu de Movem fa un moment, els anys preelectorals en aquest aspecte són anys perillosos. I més en un govern que sempre ha fet bandera del menjar poc i pa i bé, dia el portaveu de Movem, el senyor Poll. Mentre que enguany el que es promet és un banquet per al que no hi haurà àlmax que pugui calmar els efectes dels excessos. Ja veurem com en sortirem. I també dir-los, i dir-los ja per avançat, perquè tothom ho sàpiga, que el 2027 seguirem en el pla econòmic financer, perquè les obres del 2026 se financen en préstec. I per tant, el 2026 ja és un pressupost que d'alguna manera ja neix desequilibrat. I el romanent, i ara aquí tornem a preguntar al senyor alcalde i a la senyora regidora en què el volem invertir. Quines són aquelles inversions sostenibles que sí que mos deixa el Real Decret d'este desembre aprovat, sí que mos deixa invertir en aquelles inversions que són sostenibles. Jo lo recomanaria el programa 152 de la llei de bases, on se diu que tot este remanent se pot invertir en habitatge, que per exemple és una de les sortides i és una de les condicions

0: i és una de les propostes que imposa el govern, perquè suposem que no molt gastarem en despesa corrent. I ja per últim, perquè tothom tingui una foto el més completa possible, Roquetes no pot tenir un saldo de dubtós cobrament que supera els 2 milions d'euros. Igual, jo m'he pres la molèstia d'haver consultat percentatges d'assoliment d'altres ajuntaments amb departament d'intervenció propi, la clau de l'èxit està en dotar-se de tècnics propis i evitar externalitzacions, ni que sigui a d'altres administracions. Un resum ràpid. Gastem més del que podem en despesa general, sobretot en despesa corrent. Tenim un baix nivell d'execució en inversions reals i mos deuen més de 2 milions d'euros que no sabem si els acabarem cobrant. Però tot va bé, eh? Liquidament positiu i la situació econòmica, com deia la regidora, és una situació econòmica estable, consolidada, robusta. Mirem, senyores i senyors del govern, els cicles en economia, i això ho hauríem de saber tots i ho hauríem de tindre tots molt present, els cicles en economia s'alternen. A les etapes d'expansió i de creixement com l'actual en succeeixen d'altres de contracció i de crisi. És el model econòmic i el coneixem bé perquè els treballadors sempre en patim aquells efectes més nocius i aquells efectes més perjudicials. Avui mateix està de vaga tot el sector de l'ensenyament. Si en els moments de creixement com l'actual no som diligents en dotar-nos d'aquells serveis, equipaments i recursos que no disposem però que ens seran del tot necessaris per a poder superar la propera crisi, si no fem això, si no fem aquestes inversions, els ho dic aquí, estem morts. I no estic parlant ni de carrers, ni del mercat de la cultura. Parlo d'habitatge, de centre de dia, de residència per a la gent gran, de refugis climàtics, d'ajuts d'urgència social, de polítiques actives d'ocupació o d'una hipotètica escola d'oficis. Parlo de transformar Roquetes i poder garantir una millor qualitat de vida a tothom. I parlem, els i les socialistes, de les Roquetes del futur pròxim, que no podrà avançar en infraestructures i serveis dimensionats per a 6.000 habitants, ara que ja en som 9.000. La gent acudeix allà on veu oportunitats, i això és normal i això és llei de vida, i per això Roquetes creix, és la prova de l'èxit. Però si no es treballa i es gestiona correctament, comporta el col·lapse. Estem a temps d'evitar-ho. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Primer que res, demanar disculpes a la resta de grup, perquè, com sempre, ens hem excedit del temps que teníem entre totes i tots pactat i que no l'he tallat per a que no se mos diga, però que sigui l'última vegada que fem el que volem al ple i que mos accedim del temps que tenim establert, que tots vam pactar, que no vam anar a l'alcalde, que tots vam pactar. Dit això, ha dit tantes barbaritats, li torno a repetir, no vingui al plenari a dir que s'obliga els treballadors a no tindre descans setmanal, perquè li pot portar problemes dir aquestes coses al plenari, perquè les coses que es diuen s'han de demostrar. De totes les altres que ha dit, de salvatjades i venejades, n'ha dit moltes. El sistema de portar les finances de l'Ajuntament, li han dit mil vegades, mai mos ficarem d'acord. Vostès que van deixar un Ajuntament mega endeutat, afonat, sense fer inversions al capítol 2 que tant li molesta a vostè. El capítol 2 és manteniment, és mantindre les coses. Vostès se van dedicar a fer obres faraòniques, però la resta es va quedar tot per a fer carrers, per asfaltar, tot per a fer. Hem estat dient de l'increment del capítol 2. L'increment del capítol 2 és per a mantindre la nostra ciutat. No, nosaltres no pensem només en fer, perquè sí que s'ha de fer, com vostè diu, les inversions s'han de fer, però s'ha de mantindre tot allò que tenim, més o menys com crec que tots i totes fem a casa. Ja li vaig contestar al debat, però és que m'encanta contestar-li això. Roquetes creix perquè els socialistes creuen en el municipalisme. Anem per parts. PUOS, 533.000 euros que té l'Ajuntament de Roquetes per a fer el mercat municipal. Un PUOS que l'anterior govern de la Generalitat va deixar redactat i que, coses que passen a la màgia, entra el PSC a govern i es transforma, i aquells 750.000 euros aproximadament que li tocaven a Roquetes se converteixen llàstimament en 533.000 euros, uns 200 i pico mil euros que, com sempre, de menys per a Roquetes, i com sempre s'han anat a l'àrea metropolitana, que és allà on de moment, i espero que algun dia la gent obri els ulls, encara els voten. Nominatives de la Diputació, rondem els 700.000 euros d'este mandat, rondarem els 700.000 euros de nominatives de la Diputació, que per cert que vostès també estan al govern i tenen la mateixa quantitat de diners per a donar nominatives a qualsevol municipi, inclòs Roquetes, si volen, si algun dia si els ocorreix, també poden fer arribar una nominativa i no patisca que la gestionarem de la millor manera. La subvenció de cultura. El Departament de Cultura, en converses constants, ens recomana declarar el mercat municipal imbecil perquè així podíem optar a les subvencions. Una vegada més, canvia el govern i esta subvenció, senyor Poll, ni està ni se l'espera. No cal parlar de subvencions petites però importantíssimes i referents com totes les d'igualtat, que tampoc ni estan ni se n'espera. I no vull entrar en totes les ajudes de la frase aquella tan bonica d'aquell conseller tan màgic que va vindre a l'Ebre a la dana del 2025, en què no marxarà el govern de la Generalitat, no marxarà del territori fins que els camins rurals no estiguen igual o millor que estaven abans de la dana. Com li vaig dir al debat, i li dic avui públicament, los hauria de caure la cara de vergonya de fer el que han fet en les ajudes dels aiguats de la dana del passat octubre. No per res, perquè la gent s'havia generat unes il·lusions, perquè clar, quan sents este missatge a la tele il·lusiona i molt, i després la realitat, gent que particulars que els van prometre els trucaven i els dient lo que necessites, vos enviarem màquines per a traure les vaques. Les vaques al final les van traure los de sempre, los ajuntaments. Quines coses, i vostès omplint-se la boca de les ajudes, i vostès mos venen a donar lliçons al municipalisme. I podria estar moltíssimes coses perquè n'ha dit de molt grosses i coronades, i al final el resum és que mai mos ficarem d'acord en la gestió de les finances municipals, i l'equip de govern actual mos sentim orgullosos d'aprovar, no d'aprovar este pla econòmic financer, perquè no mos tocaria aprovar este pla econòmic financer, però per mala sort ens toca viure un estat en què fa unes lleis per a que els ajuntaments passessin pel tubo i ells puguen continuar en les seues corrupteles, i li dic les mateixes frases que li vaig dir al debat, en les seues corrupteles, i ells puguen tindre el sostre de la despesa allà on vulguen, i després aquí exprimixen és als ajuntaments. Dit això, passarem a votació. Pots a favor? Sí, sí.
0: Gràcies.
1: Té un minut.
0: Gràcies per la seva generositat en quant al temps del portaveu de la posició d'este grup. Algunes coses. Jo los pot no agradar el que dic, però no acostumbro a mentir. Quan dic que han treballadors d'esta casa que diuen que estan molts dies sense lliurar, ho dic perquè m'ho diuen, i igual m'estan enganyant a mi, jo l'únic que faig és transmetre algunes de les coses que m'arriben. Evidentment, ni diré noms ni diré res, però jo li puc assegurar que a mi este comentari m'ha arribat, per tant, jo no he de dir res. Vostès diuen que les administracions superiors no són generoses amb vostès. Quan vostès han gestionat els pressupostos, sí, que estan gestionant ara? Per l'amor de Déu, però si vam arribar aquí en un pressupost per l'any 23 de 6 milions i mig d'euros, si hem més que doblat, i això com se dobla? Gràcies a les aportacions i a les transferències de les administracions superiors. Mala sort, qui les governa? No vull dir res més, ja està, hasta aquí, ¿vale? No cal parlar-ne més. Per a ficar-ne un exemple, la participació en els tributs de l'Estat. L'any 2024, 1.775.000 euros. L'any 2025, 2.591.000. L'any 2026, 2.721.000. 1 milió d'euros en 3 anys. És a dir, vostès si no han jugat a la primitiva, déu-n'hi-do, perquè els ha tocat. I deixi'm dir alguna cosa important. El govern dels socialistes no va anar a fer-se la foto ni en Montoro ni en Soraya. A fer-se la foto en Montoro i en Soraya hi van anar-hi a tres governs de tres colors, però no precisament el Partit Socialista. Vostès van apoyar sempre esta llei d'estabilitat pressupostària, sobretot quan governaven, i quan governaven des de la sombra encara més. Així van retirar diners de la llei de dependència, així se van carregar la sanitat i així s'han carregat els serveis socials. És veritat que ara tot torna a anar bé i tot tornem a remuntar, però jo deixem recordar-los això, i els vull recordar una altra cosa. És a dir, a Roquetes, l'Ajuntament Socialista durant 24 anys va fer d'una Roquetes franquista una Roquetes moderna. Sap on vam abocar els diners privats que no van tindre cap retorn per a la ciutadania? 1.600.000 euros que un govern municipal va donar a l'EAR per a que se n'anés a Hongria i deixés a més de 500 treballadors al carrer. Jo, senyors, cada un que faci el seu compte. Però fins aquí la història tal com la veiem des d'esta part, des del grup municipal socialista. Moltes gràcies.
1: Dona la paraula al senyor portaveu d'Esquerra Republicana.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bé, en esta carta, en este cas, ja també per al·lusions. Hi ha una cosa que en política no es pot fer. I és mentir. Però mentir en la boca grossa. Dir que per culpa de l'Ajuntament de Roquetes es va tancar l'EAR és de tindre'ls molt grossos, eh? És de tindre'ls molt grossos. I clar, quan tu se'ns di això, de que si va ser culpa nostra, vostè ho tornaria a dir, això? No, vostè ho tornaria a dir? No, ho pregunto, ho tornaria a dir?
3: Sí.
2: Sí? Vale. Bueno, doncs potser hi ha alguna denúncia. Res més.
1: Bueno, dit això, sabíem que el punt que portàvem a aprovació seria oposat, tot i que votaran a favor, faltaria més, perquè l'informe que hi ha d'intervenció els has de tindre molt grossos, com ho diu el regidor, per a no votar a favor, però que el partit que governa a l'Estat, que ens obliga a aprovar este pla econòmic financer, sabíem que hi hauria este debat. Com dic, cada un té la seva manera de fer i la història posa tothom al seu lloc. Dit això, vots a favor del pla econòmic financer? Abstencions?
4: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Junts i l'abstenció de Movem.
1: Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. El quart punt de l'ordre del dia ha aprovat definitivament, si s'escau, el projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma del carrer del nucli antic, substitució de la xarxa d'aigua potable, accessibilitat, pavimentació i xarxa de pluvials.
4: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar definitivament el projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma carrers nucli antic, substitució xarxa aigua potable, accessibilitat, pavimentació i xarxes pluvials, redactat per l'arquitecte tècnic municipal senyor Ginés Balastegui Zaragoza, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.100.914,57 cèntims. Segon, publicar aquest acord al BOP i al DOC, i així com també el tauler d'anuncis de la corporació en virtut d'allò establert a l'article 38.2 del decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. I finalment trasllada aquest acord als departaments d'obres públiques i serveis municipals, contractació i intervenció de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació el projecte definitiu ja de la remodelació dels carrers del casc antic. Una vegada es va passar l'aprovació provisional i en el període que no n'hi ha hagut al·legacions, i avui l'aprovem definitivament perquè es pugui exposar i en breu poder licitar, bueno, licitar les obres, les licitem al punt següent i en breu ja poder iniciar unes obres que crec que és molt esperades per molta ciutadania. Si alguna paraula, vots a favor?
4: S'aprova per unanimitat.
1: Cinquè punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau l'inici de l'expedient de contractació i els plecs de reforma dels carrers del nucli antic.
4: Aquesta proposta dictaminada favorablement diu: primer, aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma carrers nucli antic, substitució xarxa aigua potable, accessibilitat i pavimentació xarxa pluvials Roquetes, mitjançant procediment obert simplificat amb un pressupost base de licitació de 1.659.433,53 cèntims, exclòs IVA. En segon lloc, aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació. Tercer, disposar a l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació al perfil del contractant de l'anunci de licitació per a que en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació, es presentin les proposicions que s'estimin pertinents. Quart, comprometre el crèdit necessari en el pressupost de 2026 de conformitat amb l'article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Cinquè, l'adjudicació del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions del mateix i publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació un expedient de contractació que és un obert simplificat en quatre xifres, l'import de la licitació és de 2.007.914,57 i està previst la puntuació en 50 punts, com sempre sol ser el que més puntua és el preu de la licitació, 10 punts l'ampliació de la garantia i 5 punts la reducció del termini. La previsió de l'execució de les obres és de 18 mesos. Dit això, si hi ha alguna qüestió, passaríem a aprovació. Vaig a favor.
4: S'aprova per unanimitat.
1: Molt bé, com és un plenari extraordinari, fins aquí els punts de l'ordre del dia i ens veiem al plenari ordinari d'aquí un parell de setmanes. Molt bona tarda.
3: Antena Cara us acaba d'oferir en diferit el ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts 12 de maig. En acabar aquesta sessió plenària, els diferents portaveus dels grups polítics van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle.
5: Bé, bona tarda. Avui hem tingut un plenari extraordinari, que en aquest cas era sobretot de tema agenda i urbanisme, i més que res perquè a nivell d'Hisenda el que havíem de fer era aprovar la concertació d'un préstec a llarg termini, que són 12 anys, d'1.700.000 euros. Dic que com a préstec és el primer que es demana en 18 anys aquí en esta casa, per tant no és una pràctica habitual que féssim freqüentment. Se'n va demanar un l'any passat, però en aquest cas anava puntejat per una subvenció que cobria tota la totalitat del préstec, que ha fet que ara el nivell d'endeutament de l'Ajuntament estéssim al 15% i poc del que és el nivell d'endeutament de l'Ajuntament, i tal com ha dit la regidora, podíem arribar al 110%, però evidentment no ho farem. Però clar, en aquest 15%, en el moment que ens arribi la subvenció, aquest deute baixarà. Llavors, per això, com a nivell econòmic l'Ajuntament de Roquetes, tal com ha anat dient ja durant tota una sèrie d'anys, tenim fortalesa econòmica, podem demanar un préstec i a més en les garanties de 12 anys que faran que a poc se vagi amortitzant. Bé, per a què servirà este préstec? Servirà en aquest cas també pel tema dels carrers. Tal com ha dit l'alcalde, teníem prevista una subvenció de 700.000 euros del PUOS, que ens ha baixat a 500.000, o 500 i poc mil. També teníem unes ajudes que en principi ens van dir que ens donarien per al mercat de la cultura i tampoc s'han donat, i del Departament de Cultura, i que això ha fet que haguéssim de buscar un préstec, que és el que hem anat a fer ara, en unes condicions prou òptimes, a 12 anys. A continuació, un altre dels punts que hem estat, que també s'ha portat a terme és el pla econòmic financer, i que en aquest cas ens obliga a complir una sèrie de pautes que van lligades en el que és el tema de l'estabilitat pressupostària. Dic que l'estabilitat pressupostària aquest any passat no la van complir perquè hi havia tota una sèrie de despeses que en principi no estaven previstes i que representen un tant per cent, una mica, passa una miqueta del que és el límit tolerable, és un 2%, i que per tant això ens obliga a fer una mica de contenció a la despesa. Però és el que diem nosaltres, un ajuntament que té els deutes sanejats, que té una ràtio d'endeutament baixa, que té un termini mig de pagament a proveïdors de 16 dies o 16 dies i mig. Estem sotmesos a una llei bàrbara, una llei aprovada pel PP i mantinguda pel PSOE de Madrid, i que això obliga els ajuntaments a estar sempre en dèficit zero. I això, per en aquell que no ha passat pels ajuntaments, com la major part de ministres i consellers dels socialistes, com no saben del pa que es menja un ajuntament, mos tenen a tots amb el peu al coll. Això representa que estem limitats per cel, terra, mar i aire. Quina solució tenim? El PSOE, quan va entrar a governar Madrid, va dir que intentaria d'una manera o altra revocar el que era el sostre de la despesa i que intentaria canviar este model del PP, la llei Montoro, però no l'ha tocat perquè suposo que als seus amics ja els va bé. Ara, ells poden fer totes les festes que vulguen i poden fer totes les barrabassades que vulguen, que així s'està demostrant el que està passant a la Villa i Corte de Madrid, que tenim notícies dia sí, dia també, de la corruptela dels socialistes. En definitiva, mos acusa el govern de l'Ajuntament de Roquetes de ser uns malgastadors, quan no podem ni malgastar, senzillament estem fent inversió pública, molta inversió pública. Només cal dir que en aquesta legislatura han portat a terme una llar d'infants, han portat a terme també ara una remodelació de tot el casc antic del poble, que comencem aviat, la remodelació del mercat i també un camp de futbol nou. Si d'això, si n'hi diu malversar els diners, déu-n'hi-do. I mentrestant també anem fent arranjament dels carrers, que també s'ha de dir, quan vam entrar a governar, ni enllumenat ni carrers, estava el poble abandonat. Sí, sí, i ho repeteixo, abandonat. I ja sabem, els que vam entrar en aquell primer govern d'herència socialista, el que vam arribar a patir per arreglar tot el que avui en dia és Roquetes. Si algú se'n recorda 20 anys enrere com estava Roquetes i com està ara, que vingui i que ho veigui. Però clar, nosaltres malgastem, malversem. Bueno. Després, el segon punt de l'ordre del dia, que és urbanisme, i que també, per tant, va lligat amb el punt que acabem de dir ara del tema de les inversions, és el projecte bàsic d'execució de les obres de reforma del carrer del nucli antic. Perquè, clar, si vols tindre el poble arreglat, has de fer inversions. I si no tens els diners, els vas a buscar, que justament part d'aquests diners van al préstec. Perquè, clar, una part d'aquests diners els tenien pel PUOS, però molts han retallat des de Barcelona. Quan van del govern socialista, molt va retallar. Ui, 200 i pico mil euros menys. Algun lloc han fet cap, eh? A Roquetes segur que no. Clar, davant de totes aquestes evidències, el que mos sobta és l'actitud hostil del cap de llista del grup socialista, perquè mos acusa a l'equip de govern de ser uns explotadors laborals, de ser els culpables del tancament de l'EAR, és a dir, totes aquelles barrabassades que li passen pel cap, de dir-ho a un plenari públic. Això, en conversa de cafè, bueno, cadascú que digui el que vulgui, però un plenari sent, en aquest cas, un plenari públic d'un ajuntament, i que l'única alternativa que tens és, com aquell que diu, embrutar en totes les mentides i falsetats que et socorrisquen a la boca a un equip de govern, això pot ser motiu d'una denúncia. Per tant, tot està obert. Clar, si algú s'atreveix a difamar d'aquesta manera, sense cap tipus de prova, però bueno, algo queda. Ja us dic, no és una conversa de bar, és un plenari municipal. Per tant, és de cara al públic i per tant és un portaveu d'un grup. Per tant, quan ets portaveu d'un grup has de ser molt responsable d'allò que es diu i sobretot en fets. Si no, allà en el que dius. I aquí ho deixo. Res més, espero que l'actitud, sobretot del cap de llista del grup socialista, de cara cap a uns propers plenaris, sigui d'una forma més respectuosa cap a l'equip de govern. Perquè clar, allò que gota a gota fa forat, entenen? I si hem de veure que aquesta persona contínuament va difamant sense cap tipus de base sòlida, també l'equip de govern té en aquest cas armes per poder dir hasta aquí hem arribat. Si es pot argumentar tot, se defensa tot. Ara, sense arguments i sense proves, això és molt greu. Això és molt greu. I acusar l'equip de govern, entre altres coses, d'explotació laboral, i a més a més, de ser el culpable del tancament de l'ALEAR, quan era una cosa que aquí ens vam reunir en el conseller d'empresa del moment, va vindre també el cap de llista d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya a parlar amb els treballadors, que vam fer una assemblea amb els treballadors aquí. Vam estar amb els sindicats, vam negociar-ho tot, tot i tot. Però no era competència nostra, era una empresa privada que va fer una decisió des de la Generalitat de Catalunya, que per cert, el president de la Generalitat era socialista, també es va involucrar perquè l'EAR no tanqués. I ara el cap de llista socialista acusa el govern de l'Ajuntament de Roquetes del moment de ser els culpables de tancament de l'EAR quan ells tenien la competència de treball i el president de la Generalitat era del seu partit? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do en aquestes falses acusacions que s'estan fent, perquè això també afecta el seu partit. No sé si el seu partit en això també prendrà mesures, perquè això és molt greu. Clar, i si ho deixes passar, sembla que sigues condescendent. I condescendent en algunes coses no s'hi pot ser. Per tant, res més. Dic que en aquest cas, a nivell de l'Ajuntament, també una de les altres coses de l'equip de govern, també, i també s'ha passat al plenari, és també iniciar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules de la reforma del nucli del casc antic, perquè va lligat al tema pressupostari. Res més, moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració d'aquest ple extraordinari del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Llea. A continuació, escoltem també la valoració que ens feia el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
6: Bona tarda a tothom. Compareixo després del ple extraordinari que ha tingut lloc avui a l'Ajuntament de Roquetes, un ple extraordinari dominat per un ordre del dia on les qüestions eren merament econòmiques, tot i que hi ha una segona part de punts de l'ordre del dia que es basen en l'execució d'obres, d'unes obres importants per al municipi de Roquetes, com pot ser el projecte dels carrers del nucli antic. Un projecte que pel seu volum i que per la seva previsió i temporització en el temps era important portar avui al plenari extraordinari per a avançar en els terminis, tant en el que feia referència a l'aprovació del projecte bàsic com a la licitació i a l'expedient de contractació de les obres. Per tant, bé, és aquell projecte i són aquelles inversions que, ja com tots vostès saben, ascendixen a 2 milions d'euros en números redons i que segurament, tal com se mos va dir a la comissió informativa, no verem acabades durant este mandat, però sí que les veurem començar i les veurem avançar a bon ritme. Això per una banda, i després els dos primers punts de l'ordre del dia fent referència, aquí val a dir que de la mateixa manera que els punts del projecte d'obres i que de la licitació s'han aprovat per unanimitat, els dos primers punts que fan referència a l'aprovació del préstec i al pla econòmic financer s'han aprovat per majoria però no per unanimitat, perquè en aquest cas els dos regidors de Movem s'han abstès. El primer era aprovar la concertació del préstec, d'un préstec a llarg termini per valor de 1.700.000 euros, que ha de servir per a finançar les inversions que es portaran a terme durant l'any 2026. Hem parlat ja dels carrers del nucli antic, però també podem parlar del mercat de la cultura, dels pressupostos participatius o de 20.000 euros i escaig que queden per a la futura zona d'aigües de Roquetes, que ja veurem com anirà i com s'executarà. I després hem passat al punt que veritablement era el tema del dia, que era el pla econòmic financer, l'aprovació d'aquest pla econòmic per a l'any 2026. Ho hem explicat al ple, però jo entenc que tal i com us demanen alguns de vostès, i no ho solc fer habitualment, però trobo que avui potser sí que és el dia de reconèixer que tots els comentaris que ens arriben via xarxes o via per privat són tinguts en compte i que per tant els escoltem com no pot ser d'una altra manera. I no fa massa dies, després de l'últim plenari que vam tindre en aquest Ajuntament, un dels comentaris que em va arribar va ser d'un senyor, d'un ciutadà de Roquetes que em dia o que m'interpel·lava a mi personalment dient que no s'explicava prou bé on anaven a parar els diners, que l'Ajuntament de Roquetes disposava d'un pressupost alt i voluminós com no havia gestionat mai en la vida, però que els diners, la ciutadania tenia la percepció de que no es podien veure al carrer. En definitiva, que no teníem serveis, que no teníem equipaments dignes d'uns pressupostos que, per dir-ho d'alguna manera, en només 3 anys i poc s'han duplicat. Recordava jo al plenari que l'any 2023, quan vam prendre possessió, teníem un pressupost de 6 milions i mig d'euros i que enguany lo tenim superant o superarem els 14 milions d'euros. Per tant, este creixement econòmic en quant a la disponibilitat de diner públic a Roquetes s'ha multiplicat. Allò que probablement no estem fent tan bé és la gestió d'aquest pressupost. I com no estem gestionant bé aquest pressupost o la gestió és molt millorable, el que ens obliga a la llei d'estabilitat pressupostària és aprovar un pla econòmic financer. I alguns de vostès se preguntaran com és possible que tenim tants de diners aprovant pressupostos en majoria absoluta, sense cap tipus de condicionant per part de l'oposició, ens trobéssim en la diatriba de tindre que aprovar un pla econòmic financer a final d'any perquè ens hem saltat la regla de la despesa i hem superat la despesa que teníem permesa en quant, ja els he dit, a la llei d'estabilitat pressupostària. I l'explicació és prou fàcil i prou entenedora. És a dir, la llei d'estabilitat pressupostària, que a més és una llei del 2012 que va fer un govern del PP i que els governs catalans que estaven en aquell moment al govern, i m'estic referint a Convergència o al PDeCAT d'aquell temps i Esquerra Republicana, van apoyar sense cap tipus de dubte en el seu moment, a més jo diria que en un entusiasme i una eufòria pròpia de neoliberals, de neoliberals convençuts. Allò que diu aquesta llei és que d'un any a l'altre, perquè està pensada per a les entitats locals, per als ajuntaments, per a les corporacions locals, que el que han de fer és executar bé el seu pressupost, el que tenen aprovat a principi d'any, i el que diuen és que d'un any a l'altre el llindar de despesa no pot pujar més d'allò que augmenta el PIB d'un any a l'altre en la seva tendència mitjana. I això se publica al BOE i, per tant, després, a partir d'aquí, ens dona el llindar que ens podem gastar a l'Ajuntament. Xifres molt ràpides per a que tothom m'entengui. Si jo dic que del 2023 teníem un pressupost de 10 milions d'euros i que el 2025 n'hem tingut un de 13 milions 600.000 euros, vol dir que hem augmentat en ingressos, en disponibilitat, 3 milions 600.000 euros. Ara bé, a on van estos diners? Estos diners van bàsicament al capítol 1, que és el capítol de personal, que hem tingut que augmentar entre l'any 24 i 25 en 300.000 euros i que hi ha circumstàncies de base i explicacions que ens permeten explicar una part d'aquest augment, que és la posada en marxa de la llar d'infants, i 8 llocs de treball més que evidentment s'han de cobrir, s'han de pagar, i per tant això incrementa el volum del capítol 1. I a més, un augment, que és un augment que ve per decret, d'un 2,5% en el salari del personal al servei de les administracions públiques per enguany. I després el capítol 2, que és el capítol de la despesa corrent. Este és un tema en el que no ens hi posarem mai d'acord en el govern municipal, perquè ells creuen que gastar més en despesa corrent, i cada any gastem més, i cada any gastarem més, i aquest any que ve encara gastarem més, és el dia a dia i és el que toca, perquè puja el preu de la vida i, per tant, ha de pujar el volum de despesa corrent. Nosaltres, des del grup municipal socialista, allò que diem és que la despesa corrent és aquella despesa que menys retorn té a la societat, que menys redistributiva és i que, per tant, és aquí on ens hem de mirar. De fet, en els capítols 1 i 2, entre el de personal i el de despesa corrent, s'augmenta d'un any per a un altre, d'un any per a un altre, en 700.000 euros. I això és el que acaba dient el senyor interventor al seu informe, de dir, compte, perquè aquella despesa que és estructural i que és despesa general, que és despesa corrent, està augmentant a un ritme molt superior al que augmenten els ingressos. I després, l'altra qüestió, que és una qüestió important, és saber què fem en les inversions, en aquells diners que pressupostem i que s'han de veure al carrer. Estos diners que pressupostem i s'han de veure al carrer tenen un problema, que és que pressupostem molt, però després gastem poc. És el contrari de la despesa corrent, que pressupostem, necessitem més diners i posem més diners i acabem gastant més. Aquí, en les inversions reals, és totalment el contrari. Pressupostem molts de diners, però després n'acabem executant molt poquet. En el qual, què ens passa? Que si un any executem 826.000 euros, però a l'any següent, sense ser cap disbarat, perquè en teníem pressupostat 5 milions, n'acabem executant 2.250.000, allò que ens ha passat és que ens han passat en la despesa. I exactament igual en la participació dels tributs de l'Estat. Des del 2025, des del 2024 fins ara, al 2026, esta participació en els tributs de l'Estat ens ha augmentat en un milió d'euros. El que nosaltres diem és que, evidentment, la situació és sòlida, que econòmicament no hi ha que patir de res, però que la gestió s'ha d'arreglar. I una cosa per a tots els que heu seguit el debat, o que l'haguéssiu pogut seguir, o que el seguisqueu en un futur. La llançada més gran de diner públic que s'ha comès a Roquetes mai en la història va ser el 2011, quan se va obsequiar en 1.600.000 euros a una empresa que deslocalitzava, se n'anava a produir en Hongria perquè els costos eren més baratos i deixava 500 persones al carrer. I això ho tenim, ho mantenim i ho direm ara i sempre fins a la propera ocasió. Moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració que ens feia Josep Maria Beltrán, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'aquest ple extraordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Roquetes. Finalment, escoltem també la valoració que ens feia el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
7: Molt bona nit. Acabem de finalitzar un ple extraordinari del mes de maig, un ple que la urgència venia donada per les properes obres que s'han de fer al nostre municipi i que dintre d'aquesta urgència també s'entrava una modificació del que és el préstec que té concedit l'Ajuntament, que s'havia demanat anteriorment per poder fer les obres de remuneració del camp de futbol mentre no arribaven els diners de la subvenció, i que ara l'equip de govern ha decidit ampliar per a poder entrar dintre este préstec els diners que han d'anar per fer les obres, entre altres, del mercat de la cultura. És per això que des del grup de Movem avui hem votat en abstenció aquests dos primers punts que incluïen això, que incluïen la concreció del préstec este que passava d'una entitat de ser de 1.200.000 a una altra entitat financera a ser d'1.700.000 per a poder fer el pagament del que acabo de dir. I per altra banda hi havia un segon punt que era en aquest cas aprovar el pla econòmic financer del 2026, que incloïa això, no? I la despesa en què s'anava a gastar els diners l'Ajuntament. És per això que des del grup de Movem aquests dos primers punts avui els hem votat en abstenció, perquè estem a un any de que arriben les eleccions, ha sigut una legislatura on han hi hagut moltes obres noves per a créixer el municipi, com és la llar d'infants, com ha sigut el camp de futbol i com dèiem el que serà ara les obres dels carrers de la zona més més antiga o més històrica de la nostra ciutat, i que hi ha com certa pressa també per a que el projecte que hi ha al mercat de la cultura es pugui realitzar, suposo, i que es pugui arribar a inaugurar abans de que acabi esta legislatura. No és una cosa que sigui urgent, és a dir, el mercat de la cultura és una necessitat com a espai i pel projecte que ens han presentat pot quedar atractiu. Ens hem d'oblidar que ja serà un mercat, serà com un petit auditori, similar al que hi ha al casal de l'Arrabal de Cris, un espai per a poder fer actuacions o presentacions i fins i tot per a poder treure les cadires i fer doncs, com un sopar de la Lliga del Càncer o actuacions així, perdent una miqueta el significat de que era el mercat, i que això ha suposat també que la subvenció que s'havia de donar per a poder fer aquestes obres hagués quedat reduïda pel fet de que hi havia l'atorgació de ser un punt històric, és a dir, un bé d'interès local i cultural del nostre municipi. Això ha fet que la subvenció atorgada no sigui l'esperada i que s'hagi hagut d'ampliar este préstec. Tal com hem dit al plenari, entenem que la urgència no és necessària, que creiem que si per ara no s'ha donat la subvenció aquest projecte es podia aturar, esperar que hi hagin els diners per poder cobrir el màxim possible d'esta despesa, d'esta obra, per a poder-ho fer. Entenc les presses que té l'equip de govern per a que s'acabi abans de que s'acabi la legislatura, i és per això que han votat en abstenció. No hi han votat en contra pel fet de que inclou també la part dels carrers, que creiem i sempre hem reivindicat des de Movem que és una urgència el fet de que s'han de millorar els carrers del nostre municipi. En aquest cas s'ha escollit fer la zona que aniria des del carrer Balaguer fins aquí als carrers de l'Ajuntament, el que l'equip de govern diu com a nucli antic. Nosaltres li volem dir nucli històric, perquè antic s'han quedat moltes zones de la ciutat antigues i que necessiten esta millora també tan urgent com les obres que es faran ara. No volem posar traves a les obres estes. Sí que ja hi vam demanar a l'equip de govern que quan s'hagin d'implementar aquestes obres, sobretot, que faci una bona comunicació perquè la gent que es vegi afectada pugui estar preparada i no es trobi cop i volta que el carrer està tallat, perquè això sabem que les obres dels carrers incomoden i molt a la gent. Com hem dit, estos han sigut els punts que avui s'han portat aquí al plenari. Hem resumit la decisió de Movem, el vot d'abstenció en quant al canvi del crèdit i el vot a favor en quant a les obres dels carrers. Ens veiem al proper ple ordinari a finals de mes de maig. Adeu.
3: I amb aquestes declaracions del portaveu de Movem Roquetes, David Poll, acabem el repàs als punts de l'ordre del dia tractats al ple extraordinari celebrat ahir dimarts 12 de maig a l'Ajuntament de Roquetes.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.